0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

jo per sa porta veia l'aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de vent.

más de sentiment per ficar-ho tot en aquesta cançó. En poques paraules jo vos vull dir que vos estimo.

Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Pa, pa, pa.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.
2: Ràdio Montornès. Èxitos encadenados.
3: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Estaba pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: La teva música a Radio Montornés. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar.
2: En Radio Montornès.
1: En Radio Montornès.

0: silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
3: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: La mejor música en Radio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Les estrelles són fars de l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

que quan siguis lluny una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Cremant núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

mandra del migdia, protegiu l'amor fortí, si així ho vol Déu, així sia.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
6: Esclaten les tulipes, els narcissos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el néctar. Ja és primavera, a les mañanes de Ràdio Montornès. Dona'm primavera.
0: Ràdio Montornès.
7: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
7: La ràdio d'aquí.

0: Las mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia. Salutacions cordials i benvinguts a les mañanes de Ràdio Montornès. Avui és diumenge 10 de maig de 2025 i aquí, ja veieu, ens trobem. Ens trobem per compartir una estoneta radiofònica mitjançant les experiències, converses, xerrades que ens han deixat els nostres col·laboradors al llarg de la setmana. Estem al Miquel Zafra i la Núria Catxan preparats per compartir aquest matí de diumenge. Oi, Miquel? Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon diumenge a tothom. Bon dia.
1: Doncs aquí estem amb ganes de més ràdio. La ràdio sempre
2: la
1: és
2: ràdio
1: una...
2: La ràdio no para mai, eh?
1: Clar, és una bona companya. Sempre està... sobretot per les persones que se senten una mica allò amb soledat, no? Que sempre diem, si la soledat la triem nosaltres, benvinguda sigui, però si és imposada, doncs la ràdio sempre està allà per encendre un botó i escoltar una veu amiga, i també això és veritat que no té preu.
2: És una companya fidel.
1: Sempre està. Doncs res, aquí estem nosaltres, aquí està la ràdio i aquí estan algunes de les propostes que durant la setmana hem escoltat. Per exemple, sabeu que ja fa uns quants dies el Consell d'Infants ens va deixar doncs, la tria de totes les activitats que farà durant aquest 2026. Avui ho tornarem a recordar. També hem convidat a la professora Eva Ruth González de l'escola Amaris Natural, que està a Granollers i que és especialista en teràpies alternatives, concretament en olis essencials. Com que estem a la setmana d'acció contra els mosquits, doncs la Eva Ruth González ens ha recomanat unes quantes propostes, uns tips per fer repel·lents d'insectes de manera natural. També aquesta setmana ha passat el Miqui per al nostre programa, el Miqui Barba, que normalment ens parla de tele, però va venir amb un convidat. Vam parlar que seria molt interessant portar el Daniel Morilla, que és director de l'Agència de Serveis Immobiliaris MoMA al carrer Major, i parlar amb ell de la situació dels pisos i del lloguer a Montornès. I justament aquesta conversa us la oferim avui. La coach Elisabet Rebollo ens recorda que el temps vola, però quan fem coses que ens agraden, vola d'una altra manera. I ens acomiadarem amb la secció de llibres i vinils que ens ha deixat aquesta setmana el Manolo Carrillo. Ja sabeu, una de vinils, una de llibres. Tot això aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. En aquest diumenge 10 de maig us haig de dir que és el Dia Internacional dels Argans. Sí, sí, va ser el Marroc el país que va prendre la iniciativa el 2020 de decretar el Dia Internacional dels Argans per donar a conèixer la importància de les propietats i els beneficis d'aquesta espècie autòctona del nord d'Àfrica. Doncs avui, Dia dels Argans. També us haig de dir que és el Dia Mundial de la Hipertensió Arterial, el Dia Internacional contra la Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, el Dia Mundial d'Internet, el Dia Mundial del Horticultor, el Dia Mundial de la Rebosteria i jo crec que també hem de saber que celebrem la Setmana Mundial de la Sensibilització sobre la Sal. Sal, la justa. Ni més ni menys, la justa. Bé, avui és Sant Antonio i Santa Blanda. Que tingueu un dia meravellós, que gaudiu del vostre dia. Felicitats també per totes les persones que estiguin d'aniversari. Ja sabeu, ens escolteu a través dels 91.2 de la FM, la FM de tota la vida, a través de l'app, la TDT i també online a la radio.montornès.cat. Si us agrada la nit, doncs d'una a 3 de la matinada, nova oportunitat per escoltar les mañanes de Ràdio Montornès al nostre territori nocturn. Que tingueu un bon diumenge i benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès.
3: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes amb Núria Catxan i Miquel Zafra.
1: El Consell d'Infants va presentar les noves propostes que organitzaran durant aquest any amb els 3.000 euros dels pressupostos participatius del Departament d'Infància. Les preferides han estat un láser tag, una discoteca i un joc que han anomenat Escondite Supremo. L'anunci es va fer a la sala de plens de l'Ajuntament ja fa uns dies i en total els consellers i conselleres van portar a votació 11 propostes a les 5 escoles del municipi perquè l'alumnat de 3er a 6er de primària votés per les seves preferides. Així ens ho van explicar.
4: Primer van portar les caixes perquè els nens i nenes posin les seves pluges d'idees. Després vam validar quines propostes es podien fer i quines no, i vam arribar a publicar 11 propostes. Seguidament vam fer difusió en totes les escoles de quan era el dia de les votacions. A finals de març, tots els nens de 3er fins a 6er van votar. Un cop finalitzat les votacions, es van fer un recompte per cada escola. Finalment, vam fer un recompte total dels vots de totes les escoles i han sortit aquestes 3 propostes definitives. En primer lloc, amb 206.306 punts a l'acertat. Després, l'escoteca infantil amb 1.459 punts i el tercer amb 1.190 punts a l'escondite supremo.
1: Des del Consell d'Infants van fer una crida perquè els nens i nenes d'aquests cursos s'animin a participar a l'organització de les propostes.
5: Doncs ara que ja en sabeu tots els resultats, volem enviar un missatge molt important a tots els infants de Montornès. En busquem ajudants per organitzar totes aquestes 3 propostes, ja que n'hi ha molta feina al darrere i volem que en participeu des del principi.
6: Jo els animaria dient-los que vinguessin, que hi ha molta feina a la darrera i que necessitem més gent perquè no són prou nens i nenes per fer totes aquestes activitats. Hi ha una feinada que necessitem més gent.
1: Una de les conselleres, la Vera, va explicar que abans d'estar al Consell d'Infants no sabia que eren els mateixos nens i nenes qui organitzaven les activitats. Ara, que està dins del Consell, està gaudint molt de l'experiència.
7: La primera vegada tenia por perquè no sabia què tenia que fer i era una cosa nova, però quan vaig estar vinent més temps ja m'estava agradant molt perquè la petita pensava que és que les activitats no hi havia consell, ho feia l'Ajuntament, però ara m'he donat compte que en realitat les activitats ho fan nens i nenes de 6er i 5er de primària. I m'agrada molt el tema del Consell d'Infants.
1: La regidora d'Infància, Evelyn de la Rosa, va assistir a la presentació. Ella va posar en valor com aquests pressupostos permeten escoltar les idees dels infants alhora que aprenen com funciona un procés democràtic.
8: La importància principal és que la infància del municipi tingui veu, que tingui l'oportunitat d'expressar-se, de poder decidir. Al final és el mateix procés democràtic que es fa en un municipi quan hi ha unes eleccions i és una manera perquè els puguin entendre que a vegades no tothom pensa el mateix, que s'han de posar d'acord i això suposa parlar entre ells, respectar-se i arribar a un punt on tindran solucions que no a tothom agradarà i hauran de ser conscients que s'han de donar explicacions, que han de sobretot ser coherents i conscients en tot el procés que han fet i que d'aquesta manera al final tot sortirà com toca.
1: Montornès és l'únic municipi de la província de Barcelona que gestiona uns pressupostos participatius dirigits a la infància. Per donar a conèixer el projecte, que enguany compleix 5 anys, personal tècnic del Departament Municipal d'Infància va ser convidat a aquesta primera jornada a l'alçada Una infància activa i participativa de la Diputació de Barcelona.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat 3

Museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la intersecció.
9: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
9: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
14: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Para los atrevidos.
4: What with lightning?
3: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
5: Esta fiesta no termina.
3: Nostálgicos.
6: Está pensando.
3: Repetidores.
7: Repetimos.
3: Tímidos. Bailones.
8: Bailando.
3: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
9: EGB FM con Valen del Olmo.
3: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
10: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
12: La ràdio d'aquí.
10: A la butxaca.
13: A la butxaca.
14: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana.

0: Doncs ja veieu que avui va d'hipoteca i no és una hipòtesi, és una realitat que ens porta avui el Miqui Barba. Ja des de la setmana passada apuntava maneres i avui ho ha fet en realitat, dicho y hecho, que fa el Miqui, ja sabeu.
1: Ja sabeu que jo sóc de disparar ràpido.
0: Què tal? Bon dia, Miqui.
1: Bon dia, família. Molt bé. Sí? Aquí, maravilloso. Segundo concierto.
0: Segundo concierto. Bueno,
1: ya hablamos la semana que viene.
0: Passar per agua. Avui has portat un convidat. Es tracta del... El presentes tu o el presento jo?
1: No, el presento tu, que eres la presentadora. Aquí, maravilla.
0: Mira, ens ha portat el Daniel Morillas. Ell és director dels serveis immobiliaris MoMA, que està aquí al carrer Major 42. Bon dia, benvingut.
2: Bon dia.
0: Què
2: bon
0: tal?
2: Dia, Dani.
3: Molt bé. I vosaltres?
0: Dani, encantats.
3: Encantats, que estaríeu molt contents d'estar aquí vosaltres.
0: Com que ens agrada sempre parlar d'actualitat, doncs el Miqui ha pensat, per què no? Mira, a més, amb aquesta qüestió es fan moltes tertúlies, i més que s'haurien de fer, moltes més, a ràdio i a televisió, perquè...
1: I quanta gent no t'ha parat pel carrer i te coneixes algú que tingui un pis, que estic buscant un pis de lloguer?
0: Sí, molta
1: bueno,
0: gent.
1: La problemàtica que hi ha amb els pisos.
0: Sí.
1: I a o amb les cases, és igual,
3: I a més, falta molta informació a la gent del poble, de carrer, li falta molta informació, sobretot, en general, tant del lloguer com de la venda. Falta molta cultura d'aquest sector.
0: Per això estan els APIs, que són els professionals, com tu, que portes aquí a Montornès des de 2020, al carrer Major, hem dit, i la intenció, Miqui, explica'ns, és parlar una mica de la problemàtica.
1: La intenció és que la gent que estigui buscant pis o un lloguer, que tothom ens queixem tant, que sapiguem una mica el per què no hi ha pisos, el per què no es donen les hipoteques, què es necessita per poder aconseguir una hipoteca, totes aquestes coses, parlar una mica de la problemàtica de la vivenda. Aleshores, bueno, jo tinc relació amb el Dani, vam fer la venda del terreny aquest de la Vicenta, i no sé què li vaig dir, vols venir un dia
0: terreny,
1: i ens ho expliques?
0: El terreny de la Vicenta.
1: Oh, no va donar pel cul anys aquell terreny.
0: Escolta'm, quantes plantes tindrà aquest terreny?
1: Bueno, la normativa de Montornès, si no m'equivoco,
3: Dani. Allà es poden fer planta baixa més dos pisos, que és el mateix, per exemple, que hi ha l'edifici del costat, on està el fort de pa de l'Helena, planta baixa, amb locals i dos pisos de vivendes, i a dalt terrasses, com a molt. Que és l'actual normativa del poble en aquest sector.
0: En el sector...
3: En el sector Pau Picasso Centre, és planta baixa més dos
1: pisos. I a més, en aquest sector, que és àrea comercial,
3: correcte,
1: obliguen a fer que els baixos siguin locals comercials.
0: Més locals comercials.
1: Més locals comercials, perquè hi ha tanta botiga que no tanca.
0: Que necessiten més
3: pocs tancats, pues unos poquitos.
1: Una mica més de locals.
0: Quina és la problemàtica real? És que no hi ha pisos a Montornès, costa molt trobar un pis de lloguer, sabem que sí, però de compra també, Dani?
3: També. Si parlem de Montornès en concret, ho podríem extrapolar al Vallès Oriental, a Barcelona o a Espanya, fins i tot, potser tots punts d'Espanya no, però a la província sí. Falta vivenda, la gent no té accés a una nova vivenda i llavors... o no ven o no lloga la que té en aquell moment. És a dir, si tu vius de lloguer, com no saps que no trobaràs una altra casa de lloguer, pues esa no la dejas
1: ni voler
3: bajo ningún concepto, si t'aguantes aquella vivenda. I de compra igual, si tu vols canviar una casa o un pis més gran i no el trobes, pues no posaràs el teu en venda, perquè hi ha aquesta falta contínua de vivenda.
0: No
3: sabem
0: anys,
3: ben
0: així,
3: bé
0: no?
3: Per què falta construcció, evidentment.
1: Però que no tenim terrenys per construir, no hi ha terra per construir en
3: Montornès? Jo crec que sí.
1: O encara en queda?
3: Jo crec que sí, queden cases velles, com pot ser la de la tia Vicenta. Falta una mica de flexibilitat
1: per tothom.
3: Però seria
1: aquests terrenys vells que es reconvertirien en pisos, diguéssim.
3: Clar.
1: Terreny al voltant, diguéssim, créixer de can, no sé, m'ho invento, de can Xec més cap a la muntanya, tot això no està previst en cap pla.
3: Que jo sàpiga, no, però ja es podria.
1: Perquè
3: a Bòbila endavant tenim molt d'espai, o sigui, és un poble amb molt d'espai que es podrien fer coses, però ahir ja no m'ho vull
1: meter. I aquesta normativa de només dos alçades és per alguna cosa? És estètic?
3: És estètic perquè els pobles no creixin massa cap amunt, que tinguin una línia més plana i estèticament més maca.
0: Home, això ho feia molt, quan sobretot ho hem vist molt en aquelles requalificacions que fan a prop de les platges, aquells megacastillos, allò queda molt lleig.
1: No, allò tampoc, però una alçada però, més, potser vam tenir un problema de vivenda.
3: Una més, per exemple, o clar, un criteri, no? Sí. Que tots siguin quatre, per exemple, doncs en una avinguda gran tots poden ser quatre. Uno de ocho i uno de tres, no, però si tots eren una línia i l'edifici és... tot igual, doncs, podria quedar bé, però això ja és un altre...
0: Sí,
1: ara
0: quan,
1: pensar... Ai, perdona,
0: quan hi ha d'un normatives, doncs, donde hay patrón no manda,
3: no
0: manda dinero.
3: No, no, això por supuesto. Està,
0: és així,
3: I
0: no?
3: Què voy a saber jo d'esto? No?
0: És una realitat, però com a ciutadans normals que busquem això, no? Un lloc per viure, un pis, fins i tot s'ha posat de moda allò de llogar habitacions, que això feia que era de l'època de nostres abuelos. Vull dir, i hem tornat...
3: Bueno, ara jo crec que hi ha més mercat de lloguer d'habitacions que de lloguer convencional.
1: Bueno, la gent que tenia diversos pisos, ara em sembla que si tens 4 amb la teva vivenda habitual ja ets un gran tenedor,
3: ets un gran
1: no?
3: tenidor, ja has de complir una sèrie de requisits que et posa l'administració.
1: Aleshores suposo que molta gent, bueno, jo conec algú que tenia pisos i ho està reconvertint en habitacions,
3: per exemple,
1: però que suposo que això d'aquí 4 dies traurà una altra norma,
3: ja està,
1: això,
3: ja està regulat,
1: ja,
3: ja,
1: està
3: ja
1: regulat.
3: No es pot fer, o sigui,
0: ja
3: ho
0: no
3: fas de manera fuera de ley, però si ara t'obliguen a regular, o sigui, a declarar-ho al lloc aquest lloguer d'habitacions i que el preu d'aquest lloguer d'habitacions no excedeixi al preu total de l'índice de referència del preu de lloguers del Ministeri. Vale. És a dir, els preus estan controlats pel Ministeri de Vivenda, tu allà has de posar la teva referència catastral i et surt el preu que pots llogar aquest pis, doncs per habitacions seria el mateix, vale. està regulat.
1: I jo et volia preguntar, ara, per exemple, si jo volgués comprar un pis a Montornès, què necessito? És a dir, quants diners necessito per donar una entrada d'un pis... perquè em donguin una hipoteca tenint un treball normalet, el que poguéssim tenir tots, de cobrar, no sé, 1.200 o 1.400 euros, si necessito avaladors o no, què necessitaria jo avui en dia per poder comprar un pis si el trobés a Montornès?
3: Correcte. Mira, tots els bancs d'entrada el que et demanaran és que posis un 20% del valor de la vivenda, és a dir, et finançaran un 80%. Això els bancs, la majoria, donaran màxim el 80% del valor de la vivenda. Després, aquest preu que tu vegis del pis, té unes despeses, que s'acostumen a ser en segona mà, es diu ITP, Impuesto de Transmissió Patrimonial, i en primera mà, en obra nova, és l'IVA, no? L'IVA lo conocemos todos. Llavors, aquest impost és el 10%, has de tenir aquest 10% d'impostos més el 20% d'estalvi del valor de la vivenda.
0: Llavors,
3: amb la qual has de tenir un 30%.
0: Un 30%.
1: I en això hi sumem, en això hi sumes els notaris...
3: Aquí li has d'afegir més o menys uns 2.000 euros, podríem fer números més detallats, però uns 2.000 euros de despeses de notaria, de registre de la propietat i de la gestoria que t'inscriurà... Sí, correcte, per cada 100.000 euros...
1: Serien 32.
3: Els primers són 32, després són 30, perquè els 2.000 del notari no els tornes a pagar, però sí que... per cada 100.000 euros has de comptar aquests 32.000 euros aproximadament.
0: Que estem parlant d'un pis de 100.000...
3: Que no existeix a Montornès avui.
1: Has de comptar un pis de 200.000 euros.
3: 200. Tenim la zona de Montornès Nord, que aquí, allà sí que tenim alguna coseta...
1: Sí, però són pisos que en 5 o 10 anys han pescut de valdre 20.000 euros a vendre 120.
3: Correcte. Jo els vaig conèixer... valent quasi 200.000, els he conegut valent 30.000 i ara tornen a estar al voltant de 100, o sigui, és un pis que ha oscil·lat molt el preu. Però aquí al centre de Montornès trobar algú per sota de 100 és quasi missió impossible.
1: Sí. De segona mà ens aniríem a quant? Un pis de segona mà?
3: 200. Que estigui bé un de 150 en amunt i que estigui bé 200.
1: I un pis d'obra nova ens aniríem a 300?
3: Sí, sí. Sí.
1: 300.000 euros són 50 milions dels
0: són
1: nostres, 50, Núria?
0: Són 50 milions de pessetes.
3: Pensa que edificar avui dia estem parlant de que el metre construït li està costant a un constructor uns vora els 2.000 euros al metre quadrat.
0: Clar, això sí que és veritat que ara, a l'hora de construir, les construccions estan com més... controlades, no? Em refereixo a materials, que ha de ser tot aislant...
3: Bueno, hi ha una normativa, hi ha una normativa molt exigent amb això, i des del formigó que poses al principi de l'obra, que ja venen uns tècnics con unes provetes i no sé què, hasta el final d'obra de la cèdula d'habitabilitat que et revisen que hagis posat tot el que exigeix la normativa d'habitabilitat i després l'eficiència energètica. Has de complir uns mínims, una vivenda nova, si no estic equivocat, potser m'equivoco, em sembla que has de ser certificació energètica B. Si ets menys que B, és a dir, C, D, per abajo, no pots construir aquesta vivenda. O sigui, hauries de ser B o A, que és el màxim d'eficiència energètica.
1: Va, i si jo ara decideixo que no puc entrar en aquesta gama de la compra que tu m'has explicat...
3: Aquesta
1: que jo...
3: és la correcta, la canònica. La canònica, correcta. Llavors hi ha altres opcions.
1: Ara jo dic, doncs pues no, pues me'n vaig de lloguer. Aleshores, quines opcions tinc a Montornès? Poques, també.
3: Menys que de compra.
1: Menys que de compra, encara,
3: sí,
1: de lloguer?
3: Sí, hi ha més opció, hi ha més oferta de venda que de lloguer.
0: El preu del lloguer a mi em sorprèn molt perquè es lloguen pisos per molts calés.
3: Clar, sí.
0: Perquè això no està regulat.
3: La llei sí que t'ho regula, o sigui, va sortir la normativa que has de llogar amb un topall, o sigui, és àrea de mercado tensionada i hi ha un límit de preu, sí, Montornès està dins d'aquests municipis d'àrea tensionada. Però què passa? Que aquesta llei diu que si la vivenda ha estat llogada els últims 5 anys, pots respectar, o has de respectar, millor dit, a l'anterior preu. És a dir, jo llogo abans que entri la llei amb 850 euros, per exemple, si avui la normativa diu que es pot llogar en 700, jo m'he d'agafar l'altre preu, amb el qual estic jugant 150 euros per sobre de lo que diu la normativa, però la pròpia llei
1: ja
3: m'obliga a fer-ho. És a dir, per a bien o per a mal, t'està obligant a llogar per sobre del preu.
1: I, bueno, i després la problemàtica que tenim, o que hi ha també amb els lloguers, suposo que Montornès és diferent, que no hi ha tan gran tenedor...
3: No, aquest és el menor dels que... N'hi ha alguns, evidentment, però no és un...
1: No tenim fons buitres
3: que
1: especulin amb el sol, no. I això, encara que ho faci algun particular, eh?
3: Sí.
1: Però ara si jo vinc a demanar aquesta casa de lloguer i et dic, bueno, Dani, i una mitja de quants diners he de pagar de lloguer per poder trobar un pis a Montornès?
3: L'últim que hem nosaltres gestionat, que últimament gestionem més, per exemple, fer el contracte que fins i tot llogar-lo nosaltres, perquè ens trobem que com no hi ha pisos... Cada vegada que una mudança es fa, el veí ve corrents, oye, sí, me lo quedo yo para mi hija, para... O sigui, hi ha un contramercat darrere nostre que nosaltres ni veiem. Llavors, jo com a exprofessional faig el contracte, però ja s'ho lloguen ells. Llavors, els últims preus que he vist, al voltant dels 800 euros, una cosa així.
1: Un pis de quants metres?
3: 3 habitacions, 75-80 metres. Piso estàndard, normal, 3 habitacions, un bany... 750,
1: I en el polígon, per exemple, aquests que dèiem que eren una miqueta més econòmics, també estan...
3: Aquests estan tensionats entre 400 i 500, però els he vist llogar hasta per 750. I, o sigui, veure contracte...
1: Jo això ho puc reclarificar perquè jo tinc un pis i la veritat és que l'últim cop que em vaig quedar sense inquilins va trucar moltíssima gent. L'únic que jo no vull problemes. Jo vaig dir al Dani, no, te n'encarregues tu, perquè los amigos con el dinero mal.
3: Clar.
1: I sí que és cert que vaig tenir que entrar dintre la normativa aquesta, com que ja estava llogat, se'ls va poder... L'únic que vaig demanar jo és que fessin el jardí, vull dir, no? Però jo sóc d'aquests que prefereixo tenir... No sé quants anys fa ja que vam llogar al pis.
3: Dos o tres, sí. Potser sí, sí.
1: Però jo el que tinc claríssim és que aquesta gent que me'l cuida i tal, no els hi puc... No sé, com si necessiten que els hi baixi 50 euros, saps? No... Quan tu...
3: Si tens un bon llogater, l'has de cuidar.
1: Exacte, l'has de cuidar.
3: Perquè no tothom és un bon llogater i per això tampoc hi ha pisos en lloguer, eh?
0: Clar.
1: Bueno, clar. És
3: altra, clar.
0: Perquè hi ha molta desconfiança.
1: Jo m'he trobat amb un pis del pare que ens el van destrossar.
0: Clar.
1: I aleshores també...
3: La gent té més por, no de la limitació de preus, sinó de la problemàtica judicial posterior, perquè un desnonament per impagament no es fa en 3 mesos.
0: Si clar, tu t'ha
3: deixat acabar i en 3 o 4 mesos marxa...
0: Pot trigar anys, no?
3: Anys.
1: Però jo, per exemple, Dani, que pago aquest seguro de la Generalitat...
3: No, tu pagues un seguro a part d'una companyia asseguradora que et cobreix un impagament.
1: Exacte.
3: Sí.
1: Amb això també es triga tant a poder-los fer fora...
3: Igual, el que passa és que ells ho fan una mica més ràpid perquè com a experts del sector t'ho gestionen molt ràpid judicialment, però mínim 18-20 mesos tindràs. D'entre 18 i 24 mesos triga.
1: Dos anys que et quedes sense...
3: Sí, sí.
1: Sense res.
3: Sí.
1: Així sí, així sí.
3: Llavors, clar, això és la por real de la gent és aquesta, no el preu, sinó els... problemes que puc tenir si no em paguen, si es queda dins del pis,
0: sí,
3: tot això és el que li fa por. Si me'l destrossa, no ho podré arreglar perquè em costarà diners i no cobraré. I, bueno, aquesta és la por generalitzada.
0: I és una por real? Vull dir, aquestes coses passen? Us trobeu?
3: Menys del que diuen i més del que ens pensem, podríem dir. És a dir, la gent parla molt i potser no és tan real... Però sí, et destrossen el pis, no et paguen, et fiquen gent que no està al contracte i
1: home,
3: se queden
1: ahir. Pis que
3: sí, coses rares...
1: Dels meus pares hi havia, no sé si 10 persones empadronades.
3: Clar.
1: Que els hi cobraven per empadronar-los allà.
0: Clar.
3: I bueno, fan negoci, les habitacions, no? I es queda al pis un que estava pagant un lloguer d'habitació, que està al contracte a marxa, et deixa aquest... I... Problemes.
1: I si no te'l lloga la mare, jo me'l va llogar la mare d'aquest noi, que em pensaven que era per una senyora gran i va fotre el fill... Bueno, i ja la tens pel tros.
0: Però tot això es pot lligar amb el contracte de lloguer.
1: Què vols dir, si es pot llogar?
3: Sí.
0: Doncs
3: sí,
0: això, que no facin un mal ús, que no...
3: Tu pots posar-ho dins de la llei, hi ha unes limitacions, evidentment, clar, però després és un jutjat qui...
1: Jo tenia posat que no volia gossos, i estaven tots els mars rebentats del pixum dels gossos. Clar, jo tampoc vaig a casa de... Si et llogo la casa, confio en tu, és casa teva, no vindré a fer... No sé, no?
0: Clar.
1: Ara, si tu em fas un bon o un mal ús... Jo sempre els dic el mateix, a partir d'ara és casa vostra, eh? Clar. Vull dir, viviu vosaltres, jo no visc entre merda. Vull dir...
3: No, i és això, vull dir, al final, si hi ha un incompliment de contracte, només ho soluciona un jutjat. Si no ho soluciones amistosament, ho soluciona un jutjat, amb la qual...
0: I Dani, triga molt en entrar pisos a la botiga, vull dir...
3: A la
0: vostra...
3: Sí, de lloguer moltíssim, ja et dic, no, no entra.
0: Però moltíssim, perquè em dius que això no passa únicament a Montornès, sinó que és una tònica general.
3: A Catalunya, podríem dir, i de venda també. De venda, venem un pis i potser passa un mes fins que entra un altre, és a dir... Pis, parlem d'uno igual que otro, no? Perquè potser entra un pis o una casa o un pis gran o un pis petit, però si jo venc un pis de dues habitacions, potser passa un mes o dos fins que tingui una altra de dues habitacions. Si venc una casa, potser triga... Sí, la reposició del producte, tot i que mai és igual perquè és una vivenda i no n'hi ha cap igual, és molt lenta. O sigui, abans teníem un, podríem dir,
1: sí que
3: estoc cert, molt gran, i ara molt just.
1: Que abans tu passaves per qualsevol vitrina de qualsevol aparador de qualsevol d'això i tenies cases, pisos, i tots eren de Montornès del Vallès. Sí. Ara mires, hi ha La Roca, Vilanova, sí, clar, Barcelona... Clar. Suposo que per tenir diverses opcions...
3: A part de perquè al final també els clients els coneixen i ens porten coses. Però mira, tinc un pis de la mare, però també és veritat que si jo tingués molt producte a Montornès, doncs potser no li podria donar servei a aquell pis de la mare de Barcelona. Però clar, com a Montornès no hi ha tant producte, doncs dono servei als meus clients on necessitin, clar. Perquè
0: clar,
3: he d'anar a Barcelona, he d'anar a Girona, doncs... Ara mateix sí, perquè no hi ha una gran quantitat de producte a la venda.
0: Clar, si hi hagués molt a Montornès, tot això quedaria en segon pla.
3: Clar, seria, doncs, correcte.
1: Sí. Tindries feina aquí a Montornès i no...
0: Clar, faria, però, sí, per exemple, trobes clientela que vingui i digui jo vull trobar algo, jo què sé, Empúria Brava.
3: No, normalment el comprador avui dia està tot...
0: Centrat al poble
3: i a més tot el comprador que arriba per internet. És a dir, qui vulgui comprar Empúria Brava posarà al Google comprar piso en Empúria Brava i et sortirà el Fotocasa, l'Habitacle, l'Idealista,
0: el que sigui,
3: i aniràs directament allà i des d'allà picaràs on t'agradi i et trucarà la immobiliària de torn, que potser ho tinc jo aquell producte i el trucaré des d'aquí de Montornès, però no vindrà a veure'm a mi: Dani, busca'm un piso en Empúria Brava. No.
0: No,
3: anirà directament a internet o farà un passeig per les immobiliàries d'allà, si un dissabte al matí hi va.
0: I quina tipologia de gent? Qui ve a la teva botiga, MoMA? Quin tipus de gent?
3: A part de, jo crec que MoMA i en general, penso que tot Montornès pot ser igual, el mercat de Montornès és gent jove que comença a buscar una primera vivenda i després les famílies que són d'aquí de tota la vida que potser busquen un canvi però no volen marxar del poble. Nens al poble, activitats extraescolars, pares al poble, llavors es volen quedar aquí, volen canviar, doncs, a una caseta o a un pis més maco, però sempre dins del poble. O sigui, no ve molta gent de fora.
0: Les casetes...
3: Sí que ve, però poqueta.
0: Poqueta. Les casetes com estan? Tenim moltes casetes o estem com als pisos, que tampoc hi ha pisos?
1: La caseta, res, no, mil milió d'euros.
0: No, milions, no? D'euros?
1: Mig milió d'euros, mínim,
0: o
1: per
0: més,
1: una casa.
0: O més, o 800.
1: Com a mínim.
3: Una casa maca se t'anirà més de 500.000 euros, que amb els impostos, tot el que
0: clar,
3: hem parlat
0: quan
3: abans...
0: Clar, estem parlant, no?
3: Te'n vas a 600, 700.000 euros fent una reformeta al teu gust. Sí, sí, sí.
1: Bueno,
3: sí,
1: que és
3: sí,
1: el que tenim tots estalviat.
3: Clar,
1: 600.
3: Tu no tens 600.000 euros, Miqui?
0: No.
1: I escolta una cosa, Dani. Tota aquesta gent, això que sentim i que se'ns diu que tota aquesta gent que ve de Barcelona i d'això que s'han anat cap als pobles de l'àrea metropolitana,
3: sí,
1: que diuen que també és el que ha fet pujar molt el que no hi hagi vivenda.
3: També...
1: Tanta és la diferència d'un lloguer a Barcelona a un lloguer a Montornès, que tenim 20 minuts amb tren.
3: Molt, sí. Sí? Sí, sí. 200-300 euros mensuals i aquest... broma dels 600.000 euros és el que val un pis a certs carrers de Barcelona.
0: Clar,
3: el qual vens un pis que tens mig pagat a un bon carrer de Barcelona per 450 i pots comprar aquí una casa per 500.000. Sí.
0: Això
3: no
0: també s'està fent, eh? Això també s'està fent molt.
1: La gent que diu que va fer molt això, no? La gent busqués espais una mica
3: més
1: grans.
3: La gent vol sortir, vol treure's cotxes, vol natural, o sigui, espais naturals, i aquí Montornès ho tenen. Sí que és veritat que no té tanta pegada com poden tenir altres pobles. O sigui,
2: com ens falta el tren, potser,
3: Romanes,
2: no?
3: Vilanova poden tenir un més atractiu per aquest
0: client de Barcelona. Comunicació.
1: Menys comunicació, però más pijo, nena. Quan eres pija, vas
3: con los pijos. Romanes tampoc tenen tren. Però, no, però tenen en golf. Canvi, tenen més atractiu per la gent de Barcelona que Montornès, per exemple. Uh-huh. O sigui, a Montornès, si algú de Barcelona s'ha d'enamorar de la casa, no s'enamora del poble.
0: No vindrà per al poble.
3: Que sap greu, eh? Però perquè però després el poble realment per mi està millor. O sigui, tens més serveis, sí, és més atractiu a Montornès uh-huh. que a Vilanova. Però...
1: Ja, però les pijas són com són.
0: A veure, també tenim molta indústria, no? Tenim atractius perquè tenim a tocar a la
1: però
0: Serralada Litoral.
1: Però que es ven un pis d'1.400.000 a l'Eixample... Se'n va dir a Vallromana. Claro. No aquí con nosotros, que somos más de pan tomàquet. Ells volen més anchova.
0: A més, parlàvem de que Montornès és un poble una mica especial, no? Per la tipologia de gent que hi som.
3: Bueno, sí, és un poble que...
0: Això passa a tots els pobles? Passa a tots els pobles, això?
3: Està molt... En un poble petit hi ha una gran barreja de diferents tipus de gent, no? Al final és un poble humil, no hi ha una renda general.
0: És un poble treballador.
3: Alta, és un poble treballador, amb, com has dit abans, molta indústria al voltant.
0: Amb dos nuclis.
3: Que ha nutrit molt
1: el que vingués molta gent de fora a buscar
3: anys,
1: clar, feina.
3: Clar. Grans empreses, sí, tenim de les més grans empreses pràcticament d'Espanya estan aquí a Montornès. I han portat molta gent, però això també ha fet que zones com Montornès Nord o certes zones del poble hagin també tingut una devaluació perquè aquesta gent ha venut pisos a altres nouvinguts que potser han perdut aquest valor, no? També han entrat fons d'inversió amb embargaments i tal, i tot això no ha ajudat a que...
1: Sí que és cert que a vegades amb la Núria hem parlat que...
0: Però que això passa a Manresa, passa a Granollers, passa a Badalona, passa a tot arreu.
1: Jo recordo perfectament, quan jo era petit, que va començar a muntar-se el polígono i tal, els del polígono es queixaven perquè deien que nosaltres deien no, el polígono no, que estan los castellanos. Clar. Una cosa que dius, bueno, van arribar, van muntar la seva hermandad del Carmen, van fer de controlar l'Andalús, van fer la seva vida, s'han adaptat i han vingut cap aquí. Però aquests que es queixaven d'això ara els diuen als seus fills, el polígono no, que estan los moros, eh? Vull dir que si és veritat que les zones aquestes acaben tenint la immigració que ve perquè són pisos més petits, amb menys serveis, ta-ta-ta-ta-ta-ta, i sí que sembla que quan la gent evoluciona baixa cap al poble va fent la mudança que del llarg de la vida.
0: Però sí, és que tots hem sigut immigrants, vull dir, els pares ho eren, molts hem nascut aquí, però d'altres hem vingut d'altres parts de la geografia espanyola.
3: Jo crec que tampoc espanyola. És un tema, el nostre en concret no, no és un tema d'immigració,
0: no,
3: el problema és un altre.
0: És un altre, és que no hi ha construcció de vivendes.
1: És la falta de vivenda, no. Perquè fins que no... Bueno, ara tot això que està fent l'Ajuntament, els pisos aquests d'allà a la Bòbila, quants pisos sou, ho saps, Dani, o no?
3: 30 i algo, si no recordo malament. És que com
1: i pot ser que també hi hagi cases?
3: Hi ha dos o tres casetes.
1: I no entenc lo de les cases, si
3: per
1: es poden fer pisos.
3: Per un tema d'alçades i densitat.
1: Ah, vale.
3: Perquè com
1: per una
3: hi ha
1: regulació.
3: Vivenda... Clar, estan construint pisos en una zona de clau urbanística unifamiliar. Llavors aquí han hagut de fer
0: una mica de
3: Tetris per adaptar-ho. Llavors per espais i distàncies respecte a les cases dels veïns
1: han
3: de davant
1: han
3: hagut de fer tipus caseta per adaptar-ho i integrar-ho a la urbanització.
1: Molt bé, perfecte.
3: Sí, sí, sí.
1: I tot això, un cop estigui construït, això ho gestionarà l'Ajuntament?
3: Això ho gestionarà, segons tinc entès, ho està fent una constructora privada, un grup privat que... li ha cedit l'Ajuntament aquesta gestió i ells gestionaran els seus pisos i l'Ajuntament es queda unes quantes unitats per gestionar-les
1: com
3: no sé si a través de serveis
1: socials
3: o no, com a vivenda social.
1: Perfecte.
3: O sigui, hi haurà com dos tipus de lloguer, un més social i l'altre més de protecció oficial, no? O sigui, una mica...
0: Uh-huh. Doncs ja veiem que el panorama està complicat, no?
1: Núria, menys mal que tenim el carrito. Te quedas en la Y en el skate?
0: Jo me quedo allà, sí,
1: no, no te mueves perquè encara no ens ho trobaràs a casa. No. Tu l'has d'acollir jo.
0: I t'haig de dir, amb aquest 30% que has de tenir de calés per donar l'entrada... Per...
3: Sí.
0: Clar,
1: això també ho hem parlat algun cop.
0: Estem parlant de molts diners.
3: Hi ha solucions, jo us he explicat la
1: general.
3: La general.
1: Sí, sí. Però també...
3: Hi ha formes de fer-ho més econòmic, eh? O sigui, hi ha bancs que sí que donen el 90, després hi ha solucions de fer un petit préstec si té falta diner. Vull dir, hi ha solucions, eh?
0: Ja omplir una mica més el préstec.
3: Que no siguin 40.000 i que amb 20.000 ho puguis fer.
0: Sí, sí.
3: Però mínim, això. Necessites si no 25.000 euros, per comprar Montornès.
1: Però sí que és cert que segurament ens queixem molt de que no tenim l'entrada i tal, i que segurament és cert, i estic segur que és cert, tot el problema aquest que tenim de la vivenda. Però clar, jo, el meu pare, si es va comprar el pis, no sortien a sopar, no anaven de viatge, no. Ara ho volem fer tot també, i és normal que si ens ho gastem en una altra cosa no tinguem el racó per donar l'entrada d'un pis, que no ho critico, tothom ha de fer el que ha de ser, i aquesta vida és una, i a disfrutar i tot el que tu vulguis. Però sí que és cert que abans potser sempre hi havia un racó que si volies fer una inversió ja no havies de demanar aquest 30%, sinó que el podies tenir, no?
0: Sí, però sí, també és veritat que ara, amb el sou que tenim, hi ha molta desproporció. A veure si m'explico. Si cobres 1.200, 1.300, 1.400 euros i t'estan demanant per un pis 200.000, clar, abans els pares que cobraven 70 euros al mes, i quan valia un pis? 300.000 pessetes,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: Estem parlant ara 300.000 pessetes.
3: De 2.800 euros, sí.
0: 2.800, clar, abans era més fàcil, tot i que els sous eren molt baixos, però el preu de la vivenda també estava com...
1: I gastaven menys.
0: I gastaven menys, sí, però estava com equilibrat.
3: Tenim ara ja molta despesa al voltant nostre, no?
1: Núria, mi madre no ha salido de viaje, ni ha hecho los viajes que he hecho yo, ni sortia a sopar cada setmana com sortia jo, ni tenia... Nosaltres sortíem divendres i dissabte perquè teníem la necessitat de sortir. I si tot això ho fiques en una guardioleta...
0: Clar, al final són calés.
1: Tens aquest 30%, eh? Sí. Però sí que és cert que hem de viure, vull dir que no, i que sí que és cert que està disparat, i que bueno, també les prioritats han canviat, ho hem parlat amb la pastisseria...
0: I l'equilibri, jo insisteixo en l'equilibri, no? Estem veient com a la resta d'Europa sí que hi ha més equilibri amb els sous, amb la vivenda, i nosaltres tenim uns sous molt
3: aquí
0: baixos.
3: Aquí anem molt justos.
0: Molt justos. Sí. Pensa que, clar, estem parlant, sí, i segurament que hi ha molta gent que viatja i que surt i que se pega la vida padre, que tiene todo el derecho de hacerlo. Però hi ha altres persones que amb 800, 1.000 euros, ara em sembla que el salari base és 1.090.
3: És una mica més, sí.
0: Clar, si et cobren 800 per lloguer, com ho vives? És impossible.
1: No, sol impossible.
0: És impossible.
1: No, però l'altre dia també estava veient un documental que parlava d'això, bueno, un programa, no sé què era, Clar, i parlaven, deien, hòstia, és que jo quan vaig arribar a Madrid o vaig arribar a Barcelona podia llogar-me una habitació jo sola i viure bé aquestes actrius o gent que va començar a buscar la vida. I ara sí que és bastant més complicat, vull dir, les habitacions. És que una habitació aquí en Montornès em sembla que estan demanant 400 euros.
3: 3-400 euros. Jo no gestiono, perquè...
1: No, bueno, però jo de sentir,
3: Però sí que al final sé de què va esto, clar. Vull dir,
1: i una habitació a Barcelona, sí. Si és de matrimoni, em sembla que en demanen 650, Vull dir que és quasi llogar-te un pis a Montornès,
3: Pensa que a Barcelona, aquí no es fa tant a Montornès, però a Barcelona la gent compra un pis de 4 habitacions, el reforma, fa una habitació al menjador, llavors ja té 5 habitacions i treu un lavabo d'on pugui, a vegades hasta treuen la cuina, llavors tens 5 habitacions per llogar per 500-600 euros, doncs tens 2.000 i pico,
1: 3.000 pavos.
3: Que això és el que ara la llei no permet, però hi ha gent que ho continua fent.
1: I aquesta gent lloga habitacions sense cuina ni menjador?
3: Sí, només dormitori o una petita espai de nevera i tal. I...
0: Sí, amb un microones i a la corre.
1: Ai, Núria, jo posaré un fogonet que tinc.
0: Ja veus. Doncs Dani, la teva experiència aquí durant tots aquests anys i ja marxem, com ha estat a Montornès? Vull dir, clar, des de 2020 fins ara són 6 anys, has sobreviscut, vol dir que feina has tingut.
3: Sí, la veritat que sí, nosaltres estem molt contents de gent des del Miki, clients del poble de tota la vida, que ens coneixen i ens cuiden i ens tracten molt bé i venen a veure'ns per demanar-nos consell, o sigui, jo encantat, superagraït del poble i que siga així muchos años. I m'agradaria continuar ajudant a la gent del poble, evidentment. Vull dir, jo estic aquí per això, si no només fem una compra-venda, a vegades fem un assessorament perquè tinc un problema amb la meva herència o amb els meus germans i no m'entiendo, doncs jo us puc ajudar, no
1: sí,
3: us cobraré
1: com vendre un pis, farem
3: una altra gestió i us ajudarem i us donarem consell. O sigui, no només la compra i la venda, sinó també us assessorarem amb el patrimoni, amb tot, vull dir, i fins ara molt, molt bé, molt contents.
1: I abans de marxar, només vull preguntar-te una cosa. A l'hora d'heredar aquests pisos de la gent, té molt gasto l'herència d'un pis avui en dia? De pares a fills, parlem?
3: Sí, de pares a fills has de pagar l'impost de successions, hi ha un percentatge bonificat per l'Estat, que no pagues, però a partir d'aquell percentatge sí que tens l'import de successions, que està
1: aquí a Catalunya
3: es paga.
1: A quant?
3: 5%.
1: 5%.
3: Tens els primers, si no recordo malament, que m'he conegut
1: no,
3: el fiscalista, els primers 100.000 euros estan bonificats d'herència directa, llavors a partir d'aquí pagues aquest 5% de
1: a partir d'aquest 100.000
3: de successions.
1: Molt bé.
3: Sí.
0: Doncs qualsevol dubte, ja sabeu, el Dani el trobareu al carrer Major, al número 42. Avui l'hem conegut aquí a la ràdio, a les mañanes, però qualsevol persona que vulgui parlar amb ell, vendre, comprar, llogar, doncs ja sabeu, podeu comptar amb ell, com hem dit, amb aquests serveis immobiliaris. MoMA és el que utilitza el Miqui, i per la proximitat, doncs avui ens ha portat al Daniel Morillas. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Miqui, gràcies.
1: Espero que us hagi donat una mica més d'informació, no?
0: Ja. A mi m'ha agradat molt.
1: Doncs ja està, d'això es tracta.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Dani, i fins aviat.
3: Gràcies.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: La maternitat i la igualtat de gènere són algunes de les temàtiques que s'abordaran en un festival que té esperit de pensament crític i de transformació social, però on el gran protagonista és el circ. La Fira del Circ de Catalunya té nom propi, Trapezi. S'instal·la a Reus i aquest mes de maig arriba a la 30a edició. Entre els dies 13 i 17 omplirà els carrers, les places i els teatres de la capital del Baix Camp amb 82 funcions i 10 exhibicions de la mà de 60 companyies, tant catalanes com estatals i internacionals. Hi trobareu una bona varietat de propostes que van des dels espectacles de sala o de carrer fins al circ amb carpa o els formats de cabaret. Tot plegat la converteix en la principal fira de circ de tot l'estat, però també en una de les cites de referència al sud d'Europa, perquè no només és un exemple de la vitalitat del circ contemporani actual, sinó que posa en valor la seva capacitat d'innovació i, sobretot, la seva connexió amb la societat. I és que, al cap i a la fi, Trapezi és un espai de trobada. Del 13 al 17 de maig, 30è Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya. Més informació a trapezi.cat.

0: divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Sintonizes Ràdio Montornès.
6: So how's your evening so far?
7: Bonsoir, ça va fantastic.
8: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes, amb Núria Catxán i Miquel Zafra.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Radio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

0: s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Però això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
4: Radio Montornés, 24 horas amb tu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí preparades una setmana més per entrenar la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui crec que em faràs pujar els colors.
2: No, a tu no. No, no, jo no crec que tu no en has de tenir pas, de vergonya.
1: Jo sempre dic que la vergonya la vaig deixar a l'incubadora on hi vaig estar 21 dies. Vull dir que se me l'han quedat tota.
2: Ja m'ho pensava que anava per aquí la cosa.
1: Creativitat amb vergonya i, com sempre, primerament volem saber què t'ha inspirat a tu per fer aquest programa.
2: Doncs sí, mira, a mi sí que em pugen els colors, perquè jo sí que en tinc de vergonya, eh? Doncs tot va venir d'una conversa on parlàvem de si teníem vergonya o no i de com ens afecta. I clar, tot i així, doncs amb gent que ens pensaven que no tenia vergonya, resulta que sí, i parlant com afecta tant de petits, com d'adolescents, com de grans, no? I es va generar un gran debat i vam dir, això, n'hem de fer un programa.
1: Home, tots tenim una petita part vergonyosa, més petita o més
2: sí,
1: gran, eh?
2: Sí, però depèn de la situació, depèn amb qui,
1: sempre
2: no?
1: Sempre hi ha coses que ens fan
2: sempre
1: vergonya.
2: Sempre hi ha alguna cosa. Però mira, una cosa de mainada, perquè clar, hi ha les diferents etapes que dèiem. Mm-hmm. Doncs quan ets petitó, o sigui, fins als 3 anys, 4, posa-li, no tenen vergonya, no han tingut vergonya fins que no hem arribat als 3 anys. Som menys lliures i ànimes lliures, i llavors fem i ballem i cantem i riem i ens atrevim a mil coses fins que ens comencen a dir allò que sempre dic com els patrons: això es fa així, no et passis a la ratlla, cap aquí, cap allà, i algú ja et fa sentir potser una situació de ridícul o alguna cosa així, i ja hi som, apareix la vergonya.
1: I ja t'amagues darrere les cames de la mama, no?
2: Això.
1: Perquè ja, realment, segurament amb el confort, no? Però sobretot sí, no? Amb el típic, jo què sé, company de feina del pare que ens trobem, et saluda i tu te'l mires en plan desconegut, no?
2: Sí.
1: I allò, ara no contesto, no? Vergonya, por, clar, aquí que clar, es poden vincular
2: sí,
1: dues
2: exacte,
1: coses amb l'exemple que
2: sí,
1: he posat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí, és que ja a vegades és vergonya, a vegades és por. Però bé, la vergonya també sol aparèixer una mica en el moment en què algú te ridiculitza i llavors sí que hi agafes aquella vergonya de dir, ups, no m'exposo perquè sé que tens aquest record, no?, d'aquell moment, que no té per què tornar a passar, però ja ho tenim.
1: No sé en què està pensant la Roser, però li estan pujant els colorets
2: de
1: les galtes.
2: És que tinc calor, eh? És que tinc calor.
1: Ja veiem que les vermellors de cara poden ser per moltes coses.
2: Sí, sort que no ens veuen, eh, la gent. Doncs mira, i llavors això és l'etapa de petits. Però l'etapa d'adolescent, aquí sí que tenim un problema.
1: Tot
2: Houston,
1: fa vergonya.
2: Tot fa vergonya. La vergonya, també el que dèiem, es converteix en inseguretat, en por. Ja són moltes coses que això ja és més difícil de portar. I l'etapa de ja més grans, jo crec que la vergonya ja cada cop va desapareixent una mica i arriba un punt, jo he parlat amb gent gran a l'etapa daurada, no?, que em diuen, i és com dir, mira, nena, a mi ja m'és igual tot,
1: sí,
2: saps?
1: Sí. Jo estic aquí, penso fer el que vulgui, dir el que vulgui, no?
2: Sí.
1: Que pensin el que vulguin.
2: Vull dir que la vergonya també té aquestes etapes, hi ha moments doncs, que ho patim molt i hi ha moments que dius, ja, mira, tu, jo...
1: Per això és molt important l'autoestima, l'autoconfiança, treballar-ho, no? També, sobretot, des de les escoles, des dels instituts, tot aquest component de gestió emocional, doncs... Està bé que rebin eines, també, perquè és una etapa complicada i ens pot crear traumes de per tota la vida, que després són tots camp de psicòleg.
2: Sí, justament en aquest grup que parlàvem, doncs una persona és el que deia que ha deixat de fer moltes coses a la seva vida i ha deixat doncs, de parlar potser amb una persona que en aquell moment li interessava, o sigui, s'ha estimat més marxar que passar la vergonya de fer aquesta acció, no? Home, doncs això és com...
1: Però sempre t'arrepenteixes al final del que no has fet. Del que has fet, ja no.
2: Ja.
1: Del que no has fet, sí.
2: Aquí està el tema. Doncs bé, parlarem de la vergonya... Bueno, i també parlarem de la por escènica, que no és ben bé el mateix. No, la vergonya i la por escènica són... O sigui, no és el mateix, però va lligat. Són com dues germanes que van juntes de la mà, però cadascuna va a la seva
1: manera. Aquesta vergonya portada a l'extrem màxim, no?
2: Sí. Llavors, parlarem de les dues coses... I però primer te vull explicar la meva vergonya i la meva por escènica.
1: Què li fa vergonya i què li fa por escènica a la Roser?
2: Doncs començaré per la por escènica. Perquè, de fet, és que t'hauria d'explicar que jo vaig començar a fer ràdio, que no sé si t'ho he explicat algun cop.
1: A veure.
2: Justament perquè jo tenia por escènica. En el moment en què m'ha passat en realitat en diverses situacions així com molt importants per mi,
1: sí,
2: tant en recollides de premi com al final de les desfilades de moda, que allò que tens que sortir, no? Que la gent t'agafa les models i has de sortir, i era com que per mi era un trauma, no volia sortir arrossegant, tenia que sortir.
1: No, que fan entre bambalines, no?
2: I va haver un premi també que em van dir que farien una gran festa i que hi haurien més de 500 persones i que vindria la premsa.
1: Vas dormir aquella setmana?
2: No, ho vaig passar fatal. Tan malament que vaig estar 2 dies plorant, i fins que vaig parlar amb una amiga que em va saber parlar, o sigui, em va dir el que necessitava escoltar en aquell moment.
1: I, una bona amiga, doncs, aquesta.
2: Una bona amiga, sí. I va ser quan em va fer veure que tenia que disfrutar-ho, que no tenia per què plorar perquè m'estaven donant un premi, que tenia que disfrutar-ho. I bé, vaig fer-li com una mica de gir.
1: El clic, no?
2: El clic aquest, i realment doncs sí que el vaig disfrutar. I el poc després... parlant també amb una bona amiga, em va dir, t'aniria bé fer ràdio.
1: Ah,
2: perquè,
1: i aquí estem,
2: no,
1: eh?
2: Com que no em veuen, doncs és una manera d'anar-te deixant anar, i això. I va ser una mica doncs, els motius per, també que vaig començar a fer ràdio. Va ser això perquè també va coincidir amb el temps que em van oferir per fer formacions, i el fet d'exposar-te a davant de persones i explicar, parlar de creativitat o del tema que estàvem tractant, doncs també era com molt delicat, amb vergonya i amb por escènica.
1: Jo he anat a un taller seu i la vergonya ja l'ha deixat a casa,
2: ja
1: l'has deixat enrere. Quina
2: ja
1: gran
2: està.
1: Feina que ha fet la ràdio, doncs, eh?
2: Sí.
1: Home,
2: sí,
1: aquí,
2: sí, sí.
1: Visca la ràdio.
2: Sí, que mira, t'ho volia explicar perquè era com que aquest tema el tenia, dic, mira, això ho hem d'explicar perquè si hi ha gent que s'hi troba, doncs que sàpiga que hi ha reptes, hi ha coses que s'han de fer. Però clar,
1: per atrevessar aquesta por, eh?
2: Això mateix.
1: És atrevessar-la.
2: I tot això té que veure amb la creativitat, que és el que estem parlant cada setmana, que
1: totalment.
2: És tenir una ment àgil i una ment preparada, doncs, pel que vingui.
1: I flexible. Hem de ser més
2: flexibles. I flexible. I per això entrenem el bròquil cada setmana. I d'aquesta manera, doncs mira, va ser, que gràcies a això ens estem aquí. I ara era com que em va venir també, ara faré com una barreja de temes.
1: A veure, vinga.
2: És que, com aquell encreuament de pensaments, parlant també amb aquesta gent, van començar a sortir les paraules aquestes de tu pots, no? Si ho somies, doncs ho pots fer, i tot això, no? Com el de travessar els...
1: You can dream it, you can do it, no?
2: Doncs mira, no sempre és així, què vols que et digui, saps? Mr. Wonderful ha fet molt de mal, també, perquè no sempre és així. A vegades sí, però no sempre així. Per tant, hem d'entrenar la nostra ment i hem de fer el que sentim i com ho sentim per superar doncs, aquestes coses i aquestes vergonyetes i tot això que tenim. I què passa quan tenim vergonya? Doncs que te queda la boca seca, et suen les mans...
1: Els colors que dèiem...
2: El cor s'accelera... No? T'acosta aguantar la mirada...
1: Tremolós...
2: Tremolós... I te pones colorada.
1: Sí, molt colorada. Sí? Sobretot quan em mires.
2: Això.

0: Doncs vinga, ja tenim tots els colors amunt, Roser.
1: Ja està, ara ja està, ja ho tenim fet. Saps on ve la paraula vergonya?
0: D'on?
1: Doncs mira, prové del llatí que es diu la paraula verecundia.
0: Mm.
1: I significa modèstia, pudor o respecte.
0: Doncs vinga, totes vinculades amb la vergonya, no?
1: Ja ho tenim tot, ja tenim la verecundia. Doncs bé, a veure, el que hem de fer és tractar d'evitar... O sigui, no cal evitar la vergonya, però el que podem fer és convertir-la en moviment.
0: A veure, i com ho farem, això? És la pregunta que s'està fent tothom.
1: Clar, doncs, bueno, per això hem de tenir la ment ben entrenada, no?
0: Sí.
1: Doncs, el que hem d'aconseguir, doncs, és això, fer que no ens mani, no? Que la vergonya no pugui davant del que nosaltres volem fer, no?
0: És una mica allò de el dolor és inevitable, el patiment és opcional?
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: La vergonya és inevitable, portar-lo a por escènica o un extrem que t'impedeixi
1: sí.
0: fer alguna, o alguna cosa, no?
1: Ja sí.
0: També depèn de tu, qui hem de tenir eines, no?
1: Per poder sortir d'aquí. Hem de tenir eines, però sí, és com allò que diguis, mira, el problema no el pots solucionar, doncs, però com tu portes aquest problema, doncs te canvia la vida, no? Te canvia una cosa, te canvia l'altra. Doncs la vergonya no neix quan estem sols. La vergonya neix quan imaginem la mirada dels altres, o sigui, quan ja estem exposats.
0: Què diran? Què pensaran?
1: Clar, aquests ronrons que sempre estan aquí i que al final, per què serveixen aquests ronrons,
0: són els
1: no?
0: que pensa en l'àvia que parlaves abans, no?
1: Sí.
0: I digues, ei, no importa, no importa.
1: I tot això ens porta a parlar de la gent que es dedica a les arts escèniques, que aquests en saben molt, i tu també en saps molt d'això.
0: Doncs
1: clar,
0: vinga,
1: perquè la Cristina fa teatre, la Cristina fa moltes coses, i segur que has de tenir algun truc, alguna coseta que fas abans de sortir a escena.
0: Jo faig les tres respiracions profundes, que crec que deu ser una eina que
1: sí.
0: fa servir absolutament tothom, però sí la de deixar anar el cos i una mica d'empoderament davant del mirall també.
1: Sí.
0: I ja no et veus a tu, sinó que veus el personatge, ja hi connectes, ho respires i per molt que el cor surti accelerat, però ja està. Quan hi sintonitzes, després ja tot brilla i tot flueix.
1: Que bé, però això no te surt a la primera. Això és perquè ja portes molt d'entrenament i ja saps com fer-t'ho, que això és el que diem setmana rere setmana. Que, clar, les coses no es fan amb un xasquidor.
0: No.
1: Ho has d'anar fent. Doncs, saps que parlar en públic és una de les situacions que més nervis provoca a la població en general?
0: Sí.
1: És de les primeres pors, eh?
0: Els anys de ràdio, ja et dic, jo amb un micròfon pel carrer semblava que anés amb una metralladora, de veritat, perquè sí, com si anés amb un revòlver, vull dir, la mateixa sensació, aquesta vergonya profunda, un micròfon,
1: però,
0: i ja no et dic a una càmera, eh?
1: Però més, sí, exacte, però més, més por que, per exemple, exàmens o segurament a proves físiques, eh? Vull dir que està demostrat, en general, que és així, eh? I clar, el que hem de fer doncs, és buscar maneres. Llavors, molta gent que es dedica a l'actuació
0: sí.
1: no tenia pensament de dedicar-se a l'actuació i diríem que han après com a teràpia, els ha servit com a teràpia.
0: Ho han fet servir d'eina per no, poder
1: això.
0: Fer aquestes formacions que deies tu o ficar-te davant de tot un equip directiu
1: sí.
0: a parlar, no?
1: I la veritat és que he anat veient doncs, experiències de bastant gent coneguda i t'aniré explicant, i començarem per la Barbara Streisand,
0: vinga.
1: La cantant i actriu, que durant un concert, que per ella era molt i molt important, mentre estava cantant es va oblidar de la cançó, de la lletra.
0: Ah!
1: I es va quedar...
0: Oh, quina ràbia!
1: Sí, davant de milers i milers de persones es va quedar en blanc. I ho va passar tan malament, va passar tanta vergonya, no se'n va saber sortir prou bé, i allò la va marcar que va estar anys que no es va atrevir a sortir davant de la gent. Mica en mica ho va anar superant i ja, i lògicament segueix cantant i ho ha segut. Però no ho sabem, aquestes
0: coses,
1: però
0: els cantants tenen el recurs de tirar el micròfon endavant, no? I ara canteu vosaltres, que igualment se les saben totes.
1: Bé, suposo que en aquest moment encara
0: potser... Es va col·lapsar,
1: clar,
0: o anava amb micròfon d'un altre tipus.
1: Sí, vés a saber, o potser a vegades també es pot barrejar temes personals que et passin i no
0: sí,
1: reacciones.
0: Sí, mare de Déu,
1: i no
0: clar.
1: Reacciones com no, allò que dius, ai, podies haver fet, sí, ja, clar, però quan ets tu davant, al final fas el que fas, eh? Tu te'n recordes del Príncipe de Bel-Air?
0: Oh, sí, Will
1: Smith.
0: Sí? Sí, sí, molt fan, jo era
1: que era xula. Doncs aquí tenim els dos casos. Tenim en Will Smith, que era el descarat.
0: Sí.
1: El que no tenia vergonya.
0: Sí.
1: De vergonya, res a res. I en canvi teníem en Carton,
0: sí.
1: que aquest sí que era el tímid, no? Era el més ben posat, era el més estricte i molt tímid. Però què li passava a en Carton?
0: Què li passava?
1: Que hi havia una cançó que li feia perdre tota la vergonya, però tota. Sonava aquella cançó i es tornava boig. I si poses la cançó, segur que molta gent el recordarà l'escena.
0: A veure, anem a recordar aquell Príncipe de Bel-Air, però l'escena d'en Carton.
1: D'en Carton, com ballava.

0: Quin temacle de Tom Jones, és not unusual, i en aquest cas sí que estàvem aquí ja ballant com en Carton nosaltres aquí sí. a l'estudi. Doncs ai, quins records que em fas portar sempre, m'encanta.
1: Doncs aquesta era la fórmula per en Carton per no tenir vergonya. I
0: s'empoderava el que et deia allà.
1: Doncs mira, una altra actriu, la Emma Stone. Doncs la Emma quan era petita patia molta ansietat i molts atacs de pànic. I ella mateixa ho ha explicat en diverses entrevistes, que el teatre, gràcies al teatre, doncs va saber com canalitzar la por.
0: És que és meravellós, el teatre és superterapèutic, eh?
1: Sí, sí.
0: Treballes emocions, ets capaç de viure altres personatges que no ets tu, però sí que has de posar la teva essència perquè aquell personatge sigui real. Vull dir que és terapèutic totalment. Jo ho recomano a tothom, fer teatre.
1: I segons te vagi explicant els casos a diferent gent, ja veuràs com anem aparant aquí, no? Doncs els pares de la Emma Stone la van apuntar a classes d'interpretació per veure

0: A Hugh Grant explica que se sent molt més tranquil davant d'una càmera que en una festa.
1: Imagina't.
0: O sigui, ell té por...
1: És que clar,
0: bueno, no és
1: ha xupat càmera aquest home, eh?
0: Doncs és molt tímid, eh? Ell diu que és molt tímid i el fet d'anar a esdeveniments socials doncs, no li agrada. És com una obligació, o sigui, hi va, però no els gaudeix. I se sent molt més còmode, doncs això, interpretant. No? Estan davant d'un personatge. I una altra cosa semblant també li va passar a Harrison Ford, vull dir que t'estem parlant
1: de grans.
0: De llegendes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tant.
0: Doncs també explicava el mateix, que de petit, de jove, era molt i molt tímid i que, bueno, que no s'atrevia a parlar en públic. I va ser doncs, quan es va apuntar a interpretació, que va ser com una mica obligat dintre de la seva formació acadèmica que estava fent en aquell moment, i es va donar compte que era la solució al problema que estava patint.
1: Que ho estava afrontant, no?
0: Sí, i el fet de fer personatges, doncs hi passava el mateix que anem a Estona. On s'alliberava i ja deia de tot, cridava, plorava, rivia...
1: És que, a part, és el millor. Si et toca un personatge amb aquella emoció que tu tens reprimida, el que tu explicaves,
0: sí.
1: Clar, sí o sí, ja has de connectar i tant que facin a coses.
0: Clar, però és com, podríem dir que és com un ball de màscares, és com un carnaval,
1: sí.
0: Perquè quan tu et poses una disfressa que realment tapa la teva identitat, et deixes anar, no? I tu vas disfressat, que no se't reconeix gens, i és capaç de posar-te al mig d'una plaça i ballar, i saltar, i agafar una persona que no coneixes i fer-li fer una volta, vull dir, clar, com necessitem a vegades això, no? Tapar-nos per poder ser lliures.
1: I que divertit que és poder ser lliure, eh? Per tant,
0: sí.
1: treballeu-ho bé, que tots puguem ser lliures i uns mateixos.
0: I mira, i t'explico el cas de la Lady Gaga,
1: a
0: perquè
1: veure.
0: Això també, la Lady Gaga també té un reportatge que explica que ella era una nena també molt i molt tímida, i ella també va fer això, quan va començar va crear un personatge, la Lady Gaga d'ara és molt diferent de la Lady Gaga de quan va començar. Va fer un personatge com molt extrem, i molt excèntric, no? Molt, molt raro amb vestimenta, molt raro amb aparença, amb tot, perquè realment no es veiés enlloc què era ella com a persona. I d'aquesta manera, doncs, va fer això, va perdre la por escènica, va perdre la vergonya, i es va atrevir, doncs, a cantar davant de la gent i a fer-ho. I mica en mica, doncs, a base d'anar-ho fent, entrenament, tal i com diem, doncs, la Lady Gaga avui en dia... És la Lady Gaga que
1: doncs,
0: coneixem.
1: Ja veieu la vergonya, que si em patiu,
0: sí.
1: No us preocupeu, perquè tenim molts exemples de que com s'afronta, després prepara't, que et menges el món.
0: Sí, però espera't, que encara et diré una altra manera d'afrontar-ho, que va fer en Jim Carrey. En Jim Carrey ho va afrontar amb humor.
1: Amb humor.
0: Perquè l'humor també és un escut. És un escut que et poses per superar les inseguretats, no?
1: Totalment.
0: I llavors és com, fas broma de qualsevol cosa per no encarar-te amb allò.
1: A mi m'encanta la frase de... tota broma té un 50% de veritat.
0: Sí.
1: I és ben cert, perquè al final és sarcasme pur que li fiques gràcia darrere perquè no soni malament, no?
0: És veritat. Jo també ho he fet servir, això, eh?
1: Sí.
0: Sí, la veritat és que sí. Quan estava escrivint jo deia, doncs sí. I mira, i la Nicole Kidman, ja per anar fent una mica de recull de tot plegat, ella el que fa és que la vergonya, que també en té, i també n'ha patit, i cada cop menys, però també n'ha patit, la fa servir al seu favor.
1: Oh, és la més intel·ligent, doncs.
0: És la més intel·ligent. Llavors fa que l'energia que li provoca negativa doncs la gira, i a l'hora d'interpretar és no perdre-la del tot, perquè és com aquell respecte que sempre has de tenir. No? Perquè a vegades quan perds tota la vergonya és com te'n dona igual 100 que 50, no? O 50 que 100. No? I ella diu que hi ha el respecte aquest que no s'ha de perdre i sempre has d'estar nerviós davant de qualsevol actuació, encara que n'hagis fet 1000, com si fos a primera.
1: A mi sempre m'han dit, el dia que ja no et posis nerviós abans de sortir, deixa de fer teatre, vol dir que ja no hi vibres. Per tant, sí que és important també mantenir sempre una mica
0: mantenir
1: aquest coquet,
0: això.
1: No? Aquest
0: sí,
1: coquet.
0: Sí, sí. I allò que parlàvem dels rituals abans, que deies, doncs la respiració està clar que és el més efectiu, no? I el que gairebé tothom fa.
1: I la respiració de foc, que activa.
0: Com és aquesta? Ah, vale.
1: Sí, sí. Amb el nas, que ho feia amb la boca amb el nas, eh?
0: Ah, vale.
1: I tot això t'activa tot el cos.
0: I també tenir una frase com un mantra i repartir-te constantment aquesta frase, no? Això també ho fan molts esportistes.
1: Sí.
0: Abans de sortir,
1: no? Són tots supersticiosos, eh?
0: Sí, sí, tens com aquell mantra, no? De dir, vinga, t'ho vas repetint, t'ho vas creient i vas fent. Exercici físic també, no?
1: Els saltets, el deixar anar...
0: L'escalfament vocal,
1: sí.
0: No?
1: Diafragma.
0: Exacte, i és una manera de preparar el cos i reduir les tensions. I d'aquesta manera, doncs, vinga, va, pum... a la plaça.
1: A donar-ho tot.
0: Doncs mira, ràpidament, tenim dites, no?
1: A veure.
0: Ets un poca vergonya, tenir vergonya aliena, no? La vergüenza ajena, sí, que es diu també, no? Tenir més cara que esquena, aquí sí que ja s'ha perdut tot. I també hi ha una que diu la vergonya.

0: Ja quan es perd, ja no es troba, Cristina.
1: Oh, doncs la deixem anar.
0: Ja la deixem anar
1: només
0: i ens anem
1: mica,
0: al consultor.
1: Només una mica per mantenir viva aquesta màgia.
0: La xispa.
1: La xispa.
0: Anem al consultor.
1: Perquè no podem marxar mai sense que la Roser ens posi els deures, no? Podríem
0: sí,
1: dir.
0: Fem una mica d'exercici. Avui ens ha quedat un programa bastant seriot, eh?
1: Home, jo m'he divertit molt, eh?
0: Sí, sí, però ho hem parlat així molt...
1: Sí, a vegades sí, fem coses diferents, avui ha estat així més personal, no?
0: Sí,
1: m'ha agradat,
0: sí, sí.
1: Que sàpigues
0: està
1: que m'ha agradat.
0: Està bé, tenim la varietat.
1: A vosaltres també? Ens ho poden dir per Instagram.
0: També que ens ho diguin.
1: A on?
0: Sí, sí. El Roser Martínez Creativitat.
1: Doncs vinga.
0: Que ens ho expliquin a veure què tal.
1: Consultori creatiu, què anem a fer?
0: A veure, una curiositat científica. El cervell no diferencia gaire entre el que imagina i el que viu.
1: Mm-hmm.
0: Què vol dir això? Que si visualitzem una presentació o un discurs, pot reduir la por. Per tant, treballem amb la ment i visualitzem el que anem a fer i d'aquesta manera doncs, viurem d'una manera més tranquil·la.
1: I no visualitzeu que fareu el ridícul
0: no.
1: I que us equivocareu o que caureu caminant, no, això
0: fora.
1: No, això no.
0: No.
1: Aquests
0: tot...
1: pensaments, quan apareguin, els aparteu ràpid,
0: no
1: els bufeu,
0: no,
1: fora.
0: Positiu, positiu. I ara farem un exercici.
1: A veure, exercici.
0: Mira, i és una acció molt petita, però que pot marcar molt la diferència. I jo ja sé que això fa molta vergonya, però és que és molt interessant. I és, per exemple... anar caminant i encara que tinguis vergonya mirar algú i somriure i potser posaràs vermell o vermella perquè clar, és una cosa diferent o potser l'altra persona a veure com s'ho pren però si vas practicant el somriure cada vegada somriuràs més fàcilment i aniràs perdent vergonya.
1: Ah, doncs vinga, ens empoderem amb somriures.
0: Amb somriures.
1: M'encanta.
0: I l'altre exercici també que vull dir, que tu l'has dit abans, que és el de parlar davant del mirall.
1: Sí.
0: Aconseguir parlar un minut de tu a tu, davant el mirall, que costa molt, i aguantar la mirada, eh?
1: Mm, i dir t'estimo.
0: També.
1: A tu mateix.
0: Costa molt, eh?
1: Ah, és que estem tots, ja et dic jo, que som sí, tots carn de psicòleg.
0: Sí, hi ha molts patrons que hem de...
1: Però bons consells per treballar, davant del mirall, parlem-nos amb respecte, amb carinyo.
0: Somriure.
1: Clar que sí, sempre.
0: Sí.
1: Molt bé, Roser, doncs...
0: I la vergonya fora, mira, el que puguem.
1: Sí, tu en tens o no? Ja les tens
0: no,
1: tremendament superada,
0: no?
1: No,
0: jo sí, jo sóc com la Nicole Kidman, jo encara en guardo. Cada cop menys, però en guardo, sí.
1: Em vols dir, ara aquí, amb el mini temps que ens queda, què és el que més vergonya et fa? O sigui, què és allò que dius, ai, això és que no ho suporto quan em passa?
0: Bé, no és que no ho suporti, però a mi em fa molta vergonya quan em donen un protagonisme inesperat.
1: D'acord.
0: Em posa com, de cop i volta, que no m'ho espero i veig que se'n parla de mi i no sé com reaccionar. I llavors em vinc vermella i jo, ups...
1: Ara això jo no ho tenia controlat,
0: clar,
1: eh?
0: Que s'agraeix i agrada, però és una situació que em costa gestionar. Encara a dia d'avui em costa gestionar. Sí, sí.
1: Bé, tots estem treballant-nos dia a dia,
0: sí.
1: Però estàs aquí fent ràdio,
0: sí.
1: Fent formacions. Per tant,
0: sí.
1: La vergonya una mica molt l'has deixat
0: fora.
1: Enrere, eh?
0: Doncs animem a la gent a que faci coses i petites accions per anar superant aquests temes.
1: Doncs ja ho sabeu, somrieu, que és molt important això.
0: Vinga, va, somrient, Cristina, a veure.
1: Ens hi veiem, oi, la setmana que ve, ens hi veiem. Sí, però tu i jo somriure.
0: Sempre estem somrient.
1: Mare de Déu, mira quines arrugues de riure que tinc jo.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.

0: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar, en Radio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: A lo hecho, pecho. Hoy me levanté con ganas de risa. Espero que tú también te levantes cada mañana con ganas de reír. Deja que el tiempo no se detenga y, mientras tanto, deja que fluya la risa. La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios. Es el lenguaje del alma. Y por todos estos motivos y más, yo quiero, como siempre, despedirme a lo grande. Hasta la semana que viene. Que tengáis una feliz semana y que la fuerza os acompañe. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Se acabó.
2: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: La maternitat i la igualtat de gènere són algunes de les temàtiques que s'abordaran en un festival que té esperit de pensament crític i de transformació social, però on el gran protagonista és el circ. La Fira del Circ de Catalunya té nom propi, Trapezi. S'instal·la a Reus i aquest mes de maig arriba a la 30a edició. Entre els dies 13 i 17 omplirà els carrers, les places i els teatres de la capital del Baix Camp amb 82 funcions i 10 exhibicions de la mà de 60 companyies, tant catalanes com estatals i internacionals. Hi trobareu una bona varietat de propostes que van des dels espectacles de sala o de carrer fins al circ amb carpa o els formats de cabaret. Tot plegat la converteix en la principal fira de circ de tot l'estat, però també en una de les cites de referència al sud d'Europa, perquè no només és un exemple de la vitalitat del circ contemporani actual, sinó que posa en valor la seva capacitat d'innovació i, sobretot, la seva connexió amb la societat. I és que, al cap i a la fi, Trapezi és un espai de trobada. Del 13 al 17 de maig, 30è Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya. Més informació a trapezi.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
3: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això... Això ho fem junts.
3: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó de Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston. I know it's late.

gran Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà. Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La Noche y tú va ser la seva adaptació al castellà d'aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco, Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema. Que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren, d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de les oficines a Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: «Hola Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja». Suposo que són els codis postals. «Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible». I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses, però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç, home. Diu: «Vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna». No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa: «Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui». Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu: «Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja». Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdaran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdaran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de rockers i els de la casa de discos van dir, home, no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

0: ja aquí està la frase que comentàvem.
1: Entra la pluja que caurà.
0: Gràcies, Susi, per el teu correu, per el temps que ens has dedicat.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: Pots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Pots per tu. Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, se está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.
5: Oh,

0: Va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real, era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor, perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver Seat, de l'assiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez, que ens diu: hola Albert, bona idea la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets, amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90 històries de ràdio fantàstiques i també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive i el seu gran èxit You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu Encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You Ain't Seen Nothing Yet. Encara no has vist res, nano. 1974, en la fantàstica Bagnum Turner Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: "Hoy me he acordado de All She Wants, de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita". Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: La mare dels ous.
2: Notícies fresques, convidats a proximitat i música d'arrel.
1: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
3: Oh, bona tarda, amics. Avui és divendres 8 de maig de 2026. Benvinguts a La Mare dels Ous, un programa sobre cultura i música popular. Avui en Toni tampoc hi podrà ser, però li donem la bona tarda. I bona tarda, Sergi. I, bueno, començarem. Diuen que cada cosa té el seu temps. I al maig, si hi eres. Doncs aquest refrany popular ens parla de l'esclat de la primavera i ens evoca les celebracions tradicionals i populars que l'envolten. Les festes que se celebren al maig de, al mes de maig tenen l'origen en temps dels romans, quan es retia el culte a la deessa Maia, mare de Mercuri. Aquesta divinitat estava estretament vinculada a la fertilitat de la terra, al creixement i a la prosperitat. I, precisament, d'ella prové el nom del mes de maig. Aquest vincle amb el renaixement de la natura i l'abundància es reflecteix simbòlicament en la cirera, un dels fruits més representatius de la primavera a Catalunya. Dit això, doncs comencem amb la part musical i avui volem fer-ho amb un grup gallec. Es diuen Ailà. És un grup artístic inspirat en el respecte de la tradició i la música patrimonial gallega, amb ritmes d'altres cultures i amb projecció universal. Sorgeix de les foliades de la Casa de Cretxes, a Santiago de Compostela, i fa música festiva de tradició oral amb l'autodefinició d'un estil tradi, que en diuen ells. Ailà ens submergeix a l'univers folk amb uns impecables arranjaments des de les recollides històriques del saber musical popular. Això, unit a la peculiar formació composta per quatre músics, li donen un caràcter únic aportant una nova sonoritat al seu repertori tradicional. Una nova proposta que ve del folk per convertir-se en tradi. A més, Ailà pretén, amb aquesta nova proposta artística, fer arribar la seva música d'arrel a les generacions més joves, amb un llenguatge i sons més propers, sense perdre l'essència, aportant una visió més àmplia de l'univers musical al panorama actual. Amb el temps i a partir d'aquests acords de creació col·lectiva, es forma una banda amb el veterà acordionista i bombeiro Xam Pampín, amb una dilatada experiència musical en grups com Radio Cos o Banda d'Escretxes, i que porta el paper d'investigador i arranjador del repertori del grup. A través d'Ailà ens porten a l'escenari d'un repertori de peces que ret homenatge al llegat de les seves mares i àvies a les agrupacions folklòriques. Els compiladors van recuperar part de la seva història i també hi és present el treball d'artesans, de cosidores, de pintors i la gent que formen part de l'ecosistema. Tradicional de 2024, escoltareu el Pasodobre de Branyes Verdes.

0: Bé, després de tailar dels gallecs, ens anem cap al País Valencià i ara us volem presentar a Carles Dènia. Va néixer el juliol del 71 a Gandia. És un cantautor de cant d'estil, de flamenc, guitarrista, compositor i arranjador valencià. Però bé, va començar la seva carrera professional en diversos grups locals de rock i de blues. També va estudiar guitarra de jazz en el Koninklijk Conservatorium des Hags, al Conservatori Reial de la Haia, als Països Baixos, on va ser després professor. El 2009 era ja un músic amb un gran reconeixement internacional. Treballà professionalment com a guitarrista de jazz i paral·lelament desenvolupà la seva carrera com a cantaor de flamenc i de cant valencià d'estil. Va participar en els projectes La vida breve, de Manuel de Falla, amb la Limburg Symphony Orchestra i el guitarrista Pepe Romero, i a l'òpera Mont de Guerres, de la qual és coautor amb l'Orquestra Simfònica de Pamplona, d'Amsterdam Percussion Group i el Cor de la Generalitat Valenciana. El 2009 presentà la formació que ell lidera, Carles Dènia i la nova Rimaire, on realitza una important tasca de revisió, reinterpretació i difusió del cant d'estil valencià, defugint folclorismes. Amb aquest grup gravà el disc Tan alta com mala lluna. El 2016 s'incorporà al grup de percussió ibèrica Coetus com a veu masculina. I entre els anys 18 i 23 es consolidà com el cantautor amb la gravació dels discos Cant espiritual, Mira si hem corregut terres i Mussol. A finals del 25 participà de l'espectacle Vientos del Pueblo en homenatge al poeta Miguel Hernández, dirigit per Pep Tosar, en què és autor de la música i arranjaments dels poemes que canta en directe. Té editats 8 treballs i del 2020, d'aquest àlbum L'home insomne, escoltarem unes albaes del Maestrat.
1: La mare dels ous, a Ràdio Montornès,

Bé, no us perdéssiu pas cap actuació d'aquest home, del Carles Dénia, perquè és fantàstic i, a més, en directe encara ho és més. Us ho dic perquè no sé si ara té alguna actuació per aquí a Catalunya, però si ho sabeu, no deixeu d'anar-hi perquè és super, bueno, és fantàstic, evidentment. Bé, i no deixem el País Valencià perquè ara recuperem una banda molt, molt, molt, molt tradicional. Es diuen Urbàlia Rurana, n'hem parlat moltes vegades, i com que l'any passat va començar a celebrar aquests 35 anys, conreant el seu estil particular de música popular valenciana i mediterrània, gent que són fidel a la seva idea fundacional d'acostar la música tradicional i valenciana a les influències d'altres països de la ribera del mar Mediterrani, una mar que per a ells és un espai de vocació i d'inspiració constant. La seva música s'ha caracteritzat per la reelaboració dels cants i danses tradicionals per al seu repertori de concert i la recuperació del ball folk en les seues actuacions festives. Des dels seus inicis ha estat vinculat al Festival Tradicionarius, que ha servit de plataforma promocional dels grups de música folk del País Valencià, Catalunya i les Balears. Més enllà d'aquests territoris, Urbàlia Rurana ha tingut repercussió en la resta d'Espanya i a l'exterior, especialment al nord d'Itàlia, on tenen editat un treball discogràfic en companyia del músic piemontès Maurizio Martinotti, de la Chiapa Russa, de Tendachen. Els seus membres han destacat com a impulsors de trobades de música tradicional com música al Castell de Dénia, Cant al Ras, de Massalfassar, o la Xàbia Folk, i com a col·laboradors de la revista Caramella, dedicada també a la cultura de música popular. Tenen editat 7 àlbums. I això que us comentava, doncs, avui sentireu aquesta col·laboració amb el Piemont, amb el Maurizio Martinotti, amb un àlbum dels Territoris Amables, de la Pulaiera. Per candale

0: Molt bé, Urbana Rurana i el Maurizio Martinotti. Recordeu que som al 91.2 de la FM a Ràdio Montornès i que la Mare dels Ous es tornarà a passar el diumenge a les 7 de la tarda. Dit això, doncs ara us vull presentar un grup que es diuen, un grup de dones, es diuen Vora l'Aigua. Són empordaneses que s'han embrancat en aquesta aventura de la música folk precisament des del mecenatge a l'aixeta. Ser mecenes ens ha aportat l'alegria, molta vida i ganes de crear, això diuen, de crear un grup de música, concretament. Toquen estils i ritmes de diferents parts del món com la Hispablava, que és un bluegrass, música celta, quasi taranteles, i també fan versions. Les seves lletres parlen de bruixeria, arqueologia, animals de llegenda i altres fineses, com un toc d'humor a pasta maga. Estem fent un encanteri del 2023, escoltareu, Aprendre a ser bruixa!
1: La Mare dels Ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.

0: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.
1: Para bé l'orella, és l'hora...
2: de les notícies fresques, molt fresques.
3: Bé, començarem, com sempre, anunciant-vos el que farà avui, el que passarà avui aquest vespre a la plaça del Rei. Recordeu que a les 8 de la tarda sempre hi ha els tallers de danses i a les 9 del vespre, ball, i aquesta vegada serà amb Nani Nan XL. I el divendres, o sigui la setmana que ve, hi actuarà l'orquestra de l'IES Joan Badriu i el grup que es diu Brunzit, que ja l'hem posat diverses vegades, i serà un especial de festa major del gòtic. I avui l'Arannà, actuen aquest vespre al Cat Tradicionarios a 8:45 dins el cicle Barna Sants. L'Arannà presenta Tomarí. Amb l'espectacle Tomarí, el duet L'Arannà es capbutza la tradició de la música popular de les Illes Pitiuses per oferir, a través de l'experimentació sonora que les caracteritza, una mirada particular sobre Eivissa i Formentera. Sintetitzadors i teclats comparteixen escenari amb les castanyoles, el tambor, l'espací, la flauta, estètiques que inspiren en les del ball de pagès. Entre gloses, cants redoblats, alguns rescatats d'arxius sonors i altres de creació pròpia, el grup eivissenc català traça un relat que ressegueix la realitat i les arrels de dues illes que són alguna cosa més que el paradís somiat per tanta gent. Tomarí és un espectacle musicat basat en la tradició musical d'Eivissa i Formentera que revaloritza el cant redoblat, endèmic de les Illes Pitiüses. A l'Arannà són l'Anna Solà, de Sant Feliu de Guíxols, i l'Ara Magrinyà, d'Eivissa, que consoliden el grup. L'Arannà, després d'haver dedicat els seus estudis principals a la música clàssica. Sobretot, si avui no podeu arribar-hi, és igual, actuaran en algun altre lloc, aneu-hi. Molt bé, també sortirà a la llum l'àlbum de Pep Ventura, La música romàntica a Figueres. Ja està disponible als repositoris digitals del Parlament de Cultura, a Spotify i altres serveis de música en línia. La publicació de Pep Ventura, La música romàntica a Figueres, de la col·lecció Fonoteca de Música Tradicional Catalana, s'emmarca en els actes, accions i publicacions que es van dur a terme a motiu de la commemoració del bicentenari del naixement del músic i compositor Josep Maria Ventura i Casas, conegut com a Pep Ventura. En aquest àlbum es fa palesa la gran creativitat i qualitat musical de Pep Ventura, ja que vincula la sardana amb l'òpera, la música orquestral i la cançó popular, entre d'altres. No és només un mostrari de música romàntica, sinó que també és una bona representació del Pep Ventura músic, en un sentit ampli i més enllà de la cobla. L'enregistrament sonor es va realitzar el maig del 2017 a l'Espai Montserrat Camps de la ciutat de Sabadell i la selecció d'obres, els estudis i els textos són d'Anna Costal i Fornells, Joaquim Rabaseca, musicòlegs i professors de l'Escola Superior de Música de Catalunya.

de mitja hora de durada. Es poden veure balls ballar totes les àligues de Catalunya. Algunes d'elles, com les de Barcelona, Cardona, Berga, Olot, Sitges, Solsona, Targa, Tarragona, Torredembarra, València, Pollença, Valls, bé, en fi, infinitat. Van ser gravades el dia que ballen habitualment durant la seva festa, o sigui, es van gravar en el seu poble. La resta de balls de les àligues van ser gravats durant la Cercavila i l'exhibició de balls de la trobada d'àligues de Catalunya que es va fer a Reus l'any 2014. També hi ha alguna filmació antiga d'àligues desaparegudes, com la del Ball de l'Àliga Antiga de Valls del 1971. Recordeu que és la publicació del 2015 i es va publicar a Vilanova i la Geltrú. Molt bé, ja per acabar les notícies us diré que la setmana que ve, el dia 16 i 17 de maig, hi ha una trobada de bestiari molt a prop de casa nostra, a les Franqueses del Vallès, on si voleu anar-hi us trobareu el Ceballot, que també hi participarà. I continuem amb música. Ja ho farem amb Jorge Gumbau. Altrament dit, Jorge Betxi, o el xiquet de Betxi. Va néixer el dia 15 d'abril de 2005, és a dir, que a recopilar i cantar coples populars valencianes i especialment de Betxí, el seu poble. En el seu temps lliure recorre els carrers dels pobles entrevistant gent perquè li cantin cançons d'aquelles que ja no es canten i que pocs recorden. Diu, tot va començar un dia en quarantena, no sabia fer i em vaig posar a cantar. El vaig pujar a Instagram i la gent li va agradar el que feia i d'ací fins ara. Des de llavors canta música tradicional valenciana. Quan era petit va parlar abans que caminar i de seguida va començar a cantar les cançons que li cantaven per anar a dormir. La seva mare el passejava pels carrers i sempre anava cantant. Per a dormir, que millor música que el seu poble. Els seus pares els tocava anar al darrere dels dolçainers perquè s'adormís. Diu, el so de la música tradicional em fa viatjar a altres llocs. Barreja és un recull de cançons escudes als pobles, apreses dels avis i transmeses de generació en generació, com un tresor compartit. Són melodies que parlen de places, de festes, de feina, d'alegries senzilles. Al disc trobareu jotes, fandangos, malaguenyes i romansos interpretats amb l'essència més genuïna, evocant els bueros, saraus i els saraus d'abans. De Jorge Gumbau, l'àlbum Barreja, del 2025, La Tarara, que...

0: Suposo que aquesta cançó els ha sonat a altres cançons. Aquesta és una versió molt valenciana, que a més bueno, la tonada sempre és la mateixa. Molt bé, després de Jorge Gumbau ens anem cap a un altre grup que es diu Filomena. Filomena és un grup de música per a públic familiar que ofereix una experiència lúdica i educativa única, combinant la diversió de l'animació amb la riquesa de les melodies i instruments tradicionals. Pensat per captivar els més petits, aquest projecte introdueix els infants en el meravellós món de la música tradicional a través d'una actuació en viu vibrant. Filomena es comprometen amb, i això ho diuen ells, la música tradicional. Interpreten cançons de tota la vida per fer-les arribar als públics, adaptant les lletres a un context actual, sempre que sigui oportuner a la cultura popular. La seva música gira al voltant de les festes populars i la tradició, així com les nombroses mostres d'identitat cultural del país. I sobretot els instruments tradicionals. Fan sonar i normalitzar l'ús d'instruments tradicionals del nostre país com la gralla, l'acordió diatònic o el flabiol i tamborí. L'equip artístic, atenció als noms, Arnau Tordera, composició, arranjaments i producció musical. Les lletres són també de l'Arnau Tordera, dels Pony Pissador, el Sostingut, l'Eura Gaia i la Júlia Fort. Imagineu-vos. Bé, de l'àlbum Tra, Tra, Tro, del 25, Glosar la glosa.
1: La mare dels ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.

Ja ho sabeu, feu cas, perquè si voleu glosar no costa gaire i podeu improvisar. Bé, recordeu que som a radio.montornès.cat i us podeu descarregar l'aplicació i ho podeu fer escoltant en directe o bé a la carta. I a la carta no, a la carta. I seguim. El dia 5 d'abril de 1981 va néixer a Santa Coloma de Farners la cobla La Flama de Farners, promoguda pel músic local, el mestre Josep Carbó i Vidal. Aquest naixement s'emmarca en el decurs dels actes de la proclamació de Santa Coloma de Farners com a ciutat pubilla de la Sardana aquell mateix any. La Flama de Farners és una agrupació oberta a tot tipus d'espectacles i estils, amb uns intèrprets versàtils que s'adapten a tot tipus de projecte i propostes musicals. La cobla de La Flama de Farners tenen editat més de 30 discos entre sardanes i projectes diversos. Alguns dels projectes més recents han estat els Països Catalans Canten, acompanyant els cantants Miquel Gil, Miquel Alladó, Pasqual Caumont i Ramon Manent, acompanyant diversos espectacles d'esbars com l'esbar Joaquim Ruïra de Blanes o l'esbar Marboleny en l'edició del 2019 del Festival Es Dansa. Precisament d'aquest projecte escoltarem de l'àlbum Països Canten, Canten, una jota llevantina.

0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
1: És el moment d'obrir
2: el pot de la confitura.

0: I anem descansant i torno a tirar. Efectivament, la nostra història no gaire llunyana farceix el calendari de festivitats ideades presidides per les figures que l'Església col·loca d'una manera molt estudiada. I ara que la primavera ens esclata el nas, què toca? Doncs res, millor que donar gràcies a l'existència de tot un reguitzell de plantes rebelleres que ens poden facilitar, i molt, la nostra existència. I és així com al segle XVI apareix Sant Ponç, que havia viscut al segle III, com a recurs d'idolatria de totes aquelles persones que s'interessaven per la capacitat guaridora que ens ofereix la natura. Aquest bon home feia la funció de farmàcia, segurament de la mateixa manera que ho feien moltes dones de l'època. Suposo que el seu èxit deu néixer del fet de ser home. Les dones que sabien d'aquests secrets acabaven perseguides per bruixes. Això ve de lluny. I així tenim Sant Ponç el dia 11 de maig. I una mica més endavant, el dia 15, celebrarem Sant Isidre. D'aquest sant ja n'hem parlat al pot. Una imposició dels bisbes castellans. Recordeu que els països catalans, com a patró dels pagesos, veneràvem Sant Galderic. I per què Sant Isidre? Mireu al voltant. Tots els camps verds, ufanosos, tacats del groc dels camps de colza. Aquests dies, els pagesos comencen a fer nombres. Veuen com creix el resultat de l'esforç de tanta dedicació i s'omplen el cap de cabòries de com anirà la collita. I alcen el cap i pregunten per a què el final sigui feliç, sabedors que tot pot acabar malament si les condicions meteorològiques fan la guitza. I perquè el passatge canvia, i de cop i volta, sorpresa! I recordeu que som a ràdio.montorres.cat i us podeu descarregar, això ja ho he dit abans, la mare dels ous a l'aplicació i ho podeu escoltar en directe o a la carta. I avui seguirem amb una persona que ja hem posat unes quantes vegades però que personalment m'agrada moltíssim i per això avui us la torno a posar. És l'Ariadna Rotlló. Ha viscut el folklore des de petita de la mà del seu pare. No sé si recordeu Anton Rotlló del grup Coses, un grup de folk rock de la segona meitat dels anys 70. Bé, amb la col·laboració de Judit Pi Eloi, ara presenta el projecte Joana d'Arc, que debuta amb la Lireta, autoeditat del 2022. En el disc, el duo barceloní viatja al segle passat revisant material recollit pel folclorista Joan Amades amb l'objectiu de donar veu a la dona del segle passat i donar-li una nova perspectiva que pren forma entre el folk i l'electrònica. Joana d'Arc busca acostar aquestes melodies tradicionals al públic actual i experimentar amb elles, fent-ne una reinterpretació adaptada al context sonor contemporani. Tenint-hi especial pes la música electrònica. Així mateix, la veu esdevé l'eix principal com a comunicador, de la mateixa manera que ho era durant l'època de tradició oral. La reivindicació de l'apropiació de la veu, concretament la veu femenina, per a comunicar el propi pensament. Escoltarem una reinterpretació d'una cançó del desaparegut vilanoví Pere Tàpies que es diu Passeig del Carme.
1: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.

0: Sempre igual i mai no es cansa el meu país. Diu que no ha perdut l'esperança. Molt bé. Doncs vinga, seguim, continuem. Solc. Solc és una de, és un grup de les Terres de l'Ebre i del Maestrat. Des de la música es dediquen a cercar les arrels territorials de diversa forma, tant mitjançant cançons antigues com recuperant vells instruments, però també a través de la poesia i fins i tot buscant un passat més proper a través de la recuperació de la memòria històrica. Alguns dels seus membres surten de l'ESMUC, el Liceu o el Taller de Músics i han participat en projectes de Miquel Gil, Carles Santos, Pep Jimena Botifarra o Pepet i Marieta. Amb el seu primer disc, Herència, van ser finalistes als Premis Ovidi de la Música en Valencià de 2017 com a grup revelació i millor disc folk, i l'any després van quedar finalistes als Premis Enderroc 2018 com a millor disc i millor cançó folk. De Solc, d'Herència del 2017, Vall Pla de Tiring.
1: El conjunt Solc fa música per tota la comarca, música tradicional, pasodobles, boleros, tangos, música moderna i avant, i tot un poc i avant.

Seguim perquè ja ens queda molt poc de programa, ja ho farem. Mireu, ara farem una suma inèdita entre el músic Guillem Roma i la Cobla Marinada, que aporta el so de la Cobla cap a nous universos experimentant amb l'electrònica o el món de les orquestres de principis del segle XX. L'electrònica, els ritmes balcànics o les antigues festes d'embalat es troben en aquesta fusió sorprenent que neix d'un amor a primera vista entre l'imaginari de les cançons de Guillem Roma i la voluntat d'experimentar amb la sonoritat icònica de la cobla. Els arranjaments de Vicenç Martí i l'elegància moderna de la producció de Trampoline Music Studio flueixen per un repertori del tot inspirador. Bé, van fer un disc que es diu Platja Tropical, això va ser el 2025, i ara escoltarem una peça que es va tocar en directe que es diu Esperits.

0: La Mare dels Ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.
1: Molt bé, amics, espero que avui la tria de cançons us hagi agradat. Ha sigut molt festiu, vull dir que ja comença la primavera, anirem posant aquestes músiques una mica més alegres i festives. Només fer un recordatori que volem saludar des d'aquí, i llàstima al Toni, que està treballant molt, i des d'aquí volem saludar-lo. Senyor, serà fins la propera setmana. Recordeu que el dia 16 hi ha el Ceballot a les Franqueses i no voldria acabar sense com he començat, que seria cada cosa al seu temps i al maig, cireres!
2: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: L'estopa prop del foc s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Para los atrevidos.
2: What with lightning?
1: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
1: Nostálgicos.
4: Está pensando en ti.
1: Repetidores.
5: Repetimos.
1: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
1: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
7: EGB FM con Valen del Olmo.
1: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ahora tú, como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.
4: ¡Hey!

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts a Selecció Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Asura, Cinematic, Audalist, Groovecatcher, entre molts altres. Comencem i ho fem amb Iris Goodbye de Parlor Greens.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

Esclaten les tulipes, els narcissos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues... Estan tots molt actius, buscant el néctar. Ja és primavera, a les mañanes de Ràdio Montornès. Dona'm primavera.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: la llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics, amb una elegància escènica que veu directament de la dansa i una personalitat que ha desbordat els límits de la pantalla gran. Shirley MacLaine s'ha consolidat com a una de les figures més singulars i longeves del cinema nord-americà. Des dels seus inicis a Broadway fins a la seva irrupció a Hollywood, la seva trajectòria ha estat marcada per una combinació de disciplina i intuïció. El seu debut amb Però qui ha mort en Harry, sota la direcció d'Alfred Hitchcock, ja deixava entreveure una actriu capaç de trencar esquemes. Però seria amb L'apartament de Billy Wilder quan l'actriu assoliria una dimensió internacional, convertint-se en un rostre imprescindible del cinema dels anys 60, que acaba de complir 92 anys. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: En el gran mosaic del cinema nord-americà del segle XX, la trajectòria de Shirley MacLaine emergeix amb una llum pròpia, nítida i inconfusible, la d'un intèrpret que ha sabut transitar des del ballet fins a Hollywood amb una naturalitat gairebé coreogràfica, com si cada etapa de la seva vida fos un acte d'una mateixa peça escènica. Nascuda el 24 d'abril de 1934 a Richmond, sota el nom de Shirley MacLaine Beatty, prové d'un entorn familiar vinculat tant a l'educació com a les arts escèniques. El seu pare, Ira Owens Beatty, treballava en l'àmbit de l'educació i l'administració pública com a professor de psicologia, mentre que la seva mare, Kathleen Corinne MacLaine, va transmetre als seus fills una sensibilitat artística primerenca, ja que era professora de teatre. Shirley és la germana gran del també actor Warren Beatty, encara que no han treballat mai plegats. Ella va utilitzar el cognom de soltera de la seva mare, tot i que el va modificar parcialment. Quan era petita, tenia els turmells febles i queia la mínima, per la qual cosa la seva mare va decidir inscriure-la a classes de ballet a l'Escola de Ballet de Washington amb només 3 anys.

La infantesa de Shirley transcorre entre canvis de residència, una educació estricta, però també marcada per una intensa exposició a activitats artístiques. Durant la joventut, la família es trasllada a Arlington, on McLean continua la seva formació acadèmica a la Washington Liberty High School. En paral·lel, manté una disciplina rigorosa a la dansa clàssica, amb una dedicació que la porta a perfeccionar la tècnica de ballet fins a nivells gairebé professionals. Era tan alta que sovint l'escollien per interpretar papers masculins. Quan finalment va aconseguir un paper femení destacable, el de Fada, a la Ventafox, es va trencar el turmell entre bastidors, però com que no volia perdre l'oportunitat, es va limitar a lligar-se més fort les cintes i a seguir amb l'espectacle. Va decidir que el ballet professional no era per a ella. Va dir que no tenia el cos apropiat i no volia privar-se del menjar. Tampoc els seus peus eren suficientment bons, ni tenia una bellesa que la feia destacar. En aquest punt, va decidir centrar-se en el teatre.

amb una determinació precoç, es trasllada a Nova York per perseguir una carrera a les arts escèniques. Allà entra en el circuit del teatre musical, debutant com a ballarina de repartiment a Broadway en produccions com Me and Juliet de l'any 1953. Aquesta etapa és fonamental per a ella. El rigor del teatre musical li aporta una base tècnica sòlida i una resistència escènica que més tard traslladarà al cinema. És precisament aquest entorn el que li obre les portes de la indústria cinematogràfica. El seu salt a la gran pantalla arriba de manera gairebé accidental. És descoberta per Jerry Lewis i el productor Hal Wallis mentre estava substituint una de les actrius protagonistes de Juego de Pijamas, que curiosament s'havia trencat el turmell. El seu debut a la pantalla gran arribaria l'any 1955 amb Però qui ha mort en Harry?, dirigida pel mestre del suspens Alfred Hitchcock. En aquest film de to lleugerament macabre i humorístic, MacLaine sorprèn per la seva naturalitat davant la càmera i per una presència escènica que trenca amb els codis convencionals de les dones ingènues de l'època.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El seu debut no és anecdòtic i marca l'inici d'una carrera fulgurant. Hollywood detecta en ella una combinació poc habitual de tècnica de ballarina i instint interpretatiu, un binomi que li permet dotar els seus personatges d'una expressivitat física molt marcada. A finals dels anys 50 participa en títols com La Vuelta al Mundo en 80 Días o Com un torrent, dirigida per Vincente Minnelli, on comparteix pantalla amb figures com Frank Sinatra o Dean Martin. Aquesta obra suposa un punt d'inflexió en la seva carrera i McLean és nominada per primera vegada al Premi Oscar a millor actriu principal, consolidant el seu estatus com a promesa del cine dramàtic. Paral·lelament, la seva vida professional es desenvolupa en un Hollywood encara dominat pels grans estudis, imposant una personalitat pròpia que la portava a interpretar dones independents amb caràcter i una certa tendència a la ironia emocional. Durant aquesta etapa també reforça la seva relació amb el seu germà Warren Beatty. Tots dos representen, a la seva manera, una nova generació d'intèrprets que comencen a qüestionar els rols tradicionals de Hollywood.

Amb l'inici de la nova dècada, l'actriu participa en L'apartament, dirigida per Billy Wilder. En aquest film, considerat un clàssic absolut, interpreta Frank Kubelik, una vella ascensorista de la que Sissy Baxter, Jack Lemmon, està secretament enamorat. La pel·lícula obté un gran èxit de crítica i públic i McLane rep una nova nominació a l'Oscar pel seu paper protagonista. Després de l'èxit assolit amb L'apartament, la seva carrera entra en una fase de maduresa interpretativa. D'aquesta època és també Irma la Douce, novament sota la direcció de Billy Wilder i al costat de Jack Lemmon. És en aquesta comèdia sofisticada on McLane interpreta una prostituta parisenca amb una barreja d'ingenuïtat i astúcia que li va valdre una nova nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actriu. El seu treball destaca per una combinació de ritme còmic i profunditat dramàtica que esdevindrà marca de la casa. A mitjan dècada, continua explorant registres amb films com Qualquier dia, en cualquier esquina, al costat de Robert Mitchum o Gambit, dirigida per Ronald Nim i coprotagonitzada amb Michael Caine.

En paral·lel a la seva carrera, la seva vida personal, entra en una etapa d'estabilitat formal amb el seu matrimoni amb Steve Parker, amb el que s'havia casat l'any 1954. D'aquesta relació va néixer la seva primera i única filla, Sackie Parker, l'any 1956. Tot i això, el matrimoni es caracteritza per una estructura poc convencional, amb llargues separacions geogràfiques i una relació oberta que McLean va abordar amb franquesa en etapes posteriors de la seva vida. Cap a finals dels 60, forma part de l'elenc de Dolce Charity, dirigida per Bob Fosse. Aquest film, adaptació del musical de Broadway, li permet reconnectar amb els seus orígens com a ballarina, integrant dansa i interpretació en un mateix registre. La seva actuació evidencia la importància de la seva formació en ballet clàssic, visible en la precisió dels moviments i en la seva presència escènica. És en aquest moment quan comença a desenvolupar

una curiositat creixent per qüestions filosòfiques i espirituals que amb el temps esdevindran centrals en la seva biografia. L'actriu inicia viatges i lectures que la porten a explorar conceptes com la reencarnació, la consciència i les filosofies orientals.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: En un context de canvis generacionals, amb l'aparició del nou Hollywood a principis dels 70, McLean manté una presència sòlida i s'adapta a noves sensibilitats narratives. Un dels títols més emblemàtics d'aquesta dècada és Paso Decisivo, sota la direcció de Herbert Ross. En aquest film, que gira entorn al món del ballet professional, McLean interpreta una antiga ballarina que reflexiona sobre les renúncies i decisions vitals. El paper, profundament connectat amb la seva pròpia formació en dansa, li va valer una nova nominació als Oscar com a millor actriu. Aquesta obra no només recupera el seu vincle amb el ballet, sinó que també posa en relleu la seva capacitat per abordar personatges en plena crisi existencial, amb una interpretació continguda i d'una gran intensitat emocional. També participa en altres produccions com Bienvenido Mr. Chance, dirigida per Hal Ashby, on comparteix pantalla amb Peter Sellers.

La vida personal de McLane experimenta canvis importants. El seu matrimoni amb Steve Parker entra en una fase de distanciament progressiu, tot i que la seva separació formal no es produirà fins anys més tard. El seu interès per l'espiritualitat esdevé més visible. A nivell professional, l'actriu també comença a implicar-se en la producció de projectes propis, buscant un major control creatiu sobre les obres. Pel que fa a les seves aficions, continua mantenint un vincle estret amb la dansa, així com amb activitats relacionades amb el creixement personal i la introspecció. Amb l'inici de la nova dècada dels 80, McLane reafirma la seva singularitat amb projectes d'alt impacte i una veu pròpia cada cop més definida. El seu matrimoni amb Parker finalitza formalment el 1982 i l'actriu va parlar obertament d'aquest tema, defensant una visió de les relacions basada en la llibertat individual.

al punt culminant de la seva carrera, arriba amb La força de la tendresa, dirigida per James L. Brooks. En aquest drama familiar comparteix pantalla amb Debra Winger i ofereix una interpretació memorable del personatge d'Aurora Greenway, una mare complexa, irònica i emocionalment intensa. El seu treball és reconegut amb l'Oscar a millor actriu principal després de diverses nominacions per part de l'Acadèmia que no s'havien materialitzat en cap estatueta. La seva interpretació en aquest film és considerada una de les més icòniques del cinema dels anys 80. Al mateix temps, McLean continua treballant en projectes diversos com Madame Susaska, producció dirigida per John Schlesinger, on interpreta una exigent professora de piano. És també en aquesta dècada quan l'actriu es converteix en una autora d'èxit. El seu llibre, Autonalim, esdevé un fenomen editorial on relata les seves experiències espirituals. Aquesta obra va ser adaptada posteriorment a una minissèrie per la televisió.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb un Òscar a les mans i una veu pròpia plenament consolidada, Shirley entra a finals dels 80 com una figura única. Actriu reconeguda, autora d'èxit i pensadora heterodoxa dins del panorama cultural nord-americà. Lluny de replegar-se, un cop assolit el reconeixement de l'Acadèmia per la força de la tendresa, opta per una agenda selectiva i per personatges que dialoguen amb el pas del temps. A la gran pantalla alterna comèdia i drames amb una marcada empremta autoral. Destaquen títols com Postals des de Hollywood, dirigida per Mike Nichols, on comparteix pantalla amb Meryl Streep, o Tess i el seu guardaespatlles al costat de Nicolas Cage. En ambdós casos, McLean construeix personatges d'autoritat, carregats d'ironia i una gran humanitat. La televisió esdevé també un espai representatiu durant aquesta etapa de la seva carrera. La seva interpretació a Gypsy, de la film musical de l'any 1993, i una adaptació de la producció de Broadway del mateix nom, li va valer un Globus d'Or. L'actriu també intensifica la seva faceta com a escriptora, publicant diversos llibres més sobre la consciència, la reencarnació i el creixement personal.

amb l'arribada del nou mil·lenni, Shirley participa en propostes més personals. Destaquen títols com A les seves sabates, on comparteix pantalla amb Cameron Diaz i Toni Collette, o Embruixada, al costat de Nicole Kidman i Will Ferrell. Amb una trajectòria que ja supera les 5 dècades, McLean es manté activa, lúcida i fidel a si mateixa, consolidant-se com una figura imprescindible que continua dialogant amb el present sense renunciar al seu passat. Lluny de quedar desplaçada, participa en produccions com El dia de Sant Valentí, sota la direcció de Gary Marshall, on comparteix repartiment coral amb noms com Julia Roberts. També destaca la seva participació a La vida secreta de Walter Mitty de l'any 2013, dirigida i protagonitzada per Ben Stiller. En els darrers anys la seva presència en pantalla és més selectiva, però no per això menys significativa. Una llegenda de Hollywood que acaba de bufar les 92 espelmes. Un artista que ha fet de cada etapa una exploració, de cada paper una pregunta i de cada resposta una nova oportunitat per continuar avançant. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: que t'agrada el jazz? Ara comença Sitges. Recomanacions didàctiques i musicals.
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Toni Gili, Òscar Dalmau i Pere Pons.
0: Col·laboració especial de
1: David Trevemas del Club Jazz Terrassa.
2: Special guest Jane Monheit.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical Víctor Uller.
2: Klaus-Peter Skopfer.

0: Sitges. Dues hores amb el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Hola, amics i amigues, el Sitges de Víctor Oller i els seus col·laboradors. Soc Antoni Gili i avui vull presentar-vos un tema interpretat per un dels pianistes més personals i innovadors apareguts a la segona meitat del segle passat, Errol Garner. Música autodidacta va aportar una nova manera de tocar el piano de forma completa i autosuficient, cosa que no havia canviat gaire des dels pianistes d'estrany dels anys 30. La seva dinàmica manera de portar el tempo amb la mà esquerra com a base rítmica li permetia fer unes vigoroses i sognants frases amb la seva mà dreta i va obrir un nou camí dins del mainstream. Tot i no tenir estudis musicals, la seva creativitat es manifestà tant en la composició de belles melodies com Misty, així com enormes improvisacions plenes de troballes i d'humor. El tema que us presento és un clàssic, The Way You Look Tonight, enregistrat en directe el 1962 en un LP que es va titular One World Concert. On es veu com, amb la presència del públic, el Garner s'inspirava molt més. Després d'una imaginativa i sorprenent introducció, Garner inicia un solo ple de força i de troballes amb una creativitat esplèndida que només un gran jazzman en plena forma pot desenvolupar. Us deixo, doncs, amb aquest The Way You Look Tonight, Errol Garner. Espero que ens el diu. Fins ben aviat. Salut i jazz.

un dels arquitectes del Hard Rock. Parlar d'Aura Silver és parlar de l'ànima del jazz dels anys 50 i 60. Pianista, compositor i cofundador dels Jazz Messengers, Silver va saber barrejar com ningú el virtuosisme del jazz amb les arrels de gospel i blues. El seu estil no era només tècnic, era pur ritme, era soul, era el que ell mateix anomenava música amb sentiment. Ens situem a l'any 1959, una fita daurada per al gènere, quan Silver publica amb el segell Blue Note un dels seus treballs més rodons, Blowing the Blues Away. És un àlbum que defineix una època. En un moment on el jazz es tornava complex i cerebral, Silver va decidir que la música havia de fer moure els peus. El tema que us recomano és el que dona títol al disc, titulat Blowing the Blues Away. Acompanyat de músics com Lou Mitchell a la trompeta, un jove Junior Cook al saxo tenor, Gene Taylor al contrabaix, Louis Hayes a la bateria i, com no, Aura Silver al piano. Espero que us agradi, una forta abraçada.

0: Estàs escoltant Sitges, un programa de Ràdio Sitges. Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
1: Les millors veus del jazz.
2: Hi, this is Jean Monheit.
1: El Sitges, de Ràdio Sitges.
2: And I'd love to introduce all of you Sitges listeners to one of my favorite tunes, a Cole Porter classic. This is called Why Can't You Behave?

0: Double bass, Orlando LaFleming. Drums, Rick Montalbano.
1: Hola a tots els oients del Sitges, del Víctor Uller de Radio Sitges. Soc Nando Picó i avui us volia recomanar un tema de l'Eric Alexander, un tema que es diu All Tomorrows. És un tema inclòs en un disc que es diu A New Beginning, alto sax with strings. És una mequeta, una raresa, perquè en principi l'Eric Alexander és conegut com a tenorista, com un tenorista de hard bop, però els seus inicis van ser amb el saxo alt, tot i que aquest disc és des del 2023. A mi m'agrada moltíssim, m'agrada molt el seu so tan rodó, suposo que venim del tenor. És un disco gravat en la secció rítmica amb el John Farnsworth a la bateria. Amb el David Hasseltine al piano i el John Weber al baix. I els arranjaments d'acordo estan fets per el Bill Dobbins i dirigit també per el Bill Dobbins. Què dius de l'Eric Alexander? Deixeble del Joe Lovano i de l'Steve Tarrant, molt influenciat per el Gordon i per el Sonny Stitt, bueno, i sobretot per el George Coleman. Especialment, i us invito a que escolteu aquest disc que es diu New Beginning i espero que us agrade, és un disc molt maco. Una abraçada a tothom.

Bass, Ryan Hagler. Drums, Daniel Dufour.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Benvolguts amics del Sitges, sóc Ignasi Terraza. I aquesta setmana us proposo d'escoltar el disc del Manel Álvarez Trio, What I Am Here For.
2: El programa que esteu escoltant és una reemissió. Algunes dates i hores poden no coincidir amb les actuals.
1: Es va publicar l'any passat. Manel Álvarez al contrabaix, el líder del grup, Gunther Kummeyer al piano i Mark Taylor a la bateria, el gran bateria anglès Mark Taylor. Tots tres resideixen a Londres, on van enregistrar aquest disc, What I Am Here For. El tema que us proposo d'escoltar és un tema clàssic del Cole Porter que es diu You'd Be So Nice to Come Home To. Comentar-vos també que serem a Jamboree, en aquest cas amb el Manel Álvarez, el Mark Taylor i jo mateix, presentant aquest disc el dia 8 de maig, o sigui que s'apropa la data. Així us deixo amb aquest clàssic de Cole Porter,

Hola, com esteu? Salutacions cordials a tots els oients del Sitges. Soc l'Òscar Dalmau i aquesta setmana us proposo un dels noms propis del saxo tenor dels Estats Units, Stan Getz.

D'ell escoltarem Early Autumn, un estàndard no dels més populars, però que el va catapultar cap a la popularitat dins del seu gremi. Early Autumn va ser un tema escrit per Woody Herman i als anys 40 Stan Getz formava part de l'orquestra de Woody Herman. La versió de l'Early Autumn amb solo de Stan Getz és mítica. Anys després, molts anys després, l'any 1963, Stan Getz publica un disc amb una altra versió de Early Autumn. Amb arranjaments de Lalo Schifrin, un dels altres grans arranjadors de jazz, pianista també. Ja veureu que en aquesta versió de l'any 63, Stan Getz s'ajuda de Lalo Schifrin, que li proposa optar per un cor de veus i substituir els arranjaments de Big Band per aquest cor de veus. Amb tots vosaltres aquest Early Autumn de Stan Getz en col·laboració amb Lalo Schifrin als arranjaments.

0: El programa que esteu escoltant és una reemissió. Algunes dates i hores poden no coincidir amb les actuals.
1: Una salutació a tots els oients del Sit Jazz amb Víctor Uller i els seus col·laboradors. Us parla el David Travé des de Jazz Terrassa. Encetem setmana de maig, temporada estable, nova jazzcava. El guitarrista Antonio Caruso obrirà, juntament amb el seu quartet, la jam session d'aquest dijous 7 de maig. Caruso no ha vingut mai a la nova jazzcava i es presenta amb una proposta de jazz contemporani. Marcelo Mercadante torna a la nova jazzcava amb el seu Quinteto Porteño, una de les formacions essencials en la seva trajectòria, que reprèn amb una nova embranzida després d'uns anys sense activitat. Bandoneoista i compositor de referència dins del tango contemporani, Mercadante ha construït un univers sonors partint de l'herència d'Astor Piazzolla i Dino Saluzzi, explora nous camins expressius amb una veu inconfusible. El Quinteto Porteño es va fundar l'any 1999 a Barcelona i és el vehicle ideal per aquesta exploració sonora, i la formació reuneix músics d'alt nivell com l'Olvido Lanza al violí, Alejandro Di Constanzo al piano, Vicenç Solsona a la guitarra elèctrica i Emiliano Roca al contrabaix. Divendres, dia 8 de maig, a la nova jazzcava. En el marc de la Fira Modernista de Terrassa, que arriba a la 23a edició, la nova jazzcava acull una proposta que celebra l'esperit festiu i contagiós del swing. El projecte Goodman and Hampton Tribute Quintet neix amb la voluntat d'evocar una de les formacions més emblemàtiques de l'era del swing, el quintet liderat per Benny Goodman i Lionel Hampton, autèntic referents del jazz dels anys 40. Això serà dissabte, dia 9, a partir de 2:15. Tota la informació i la venda d'entrades a jazzterrassa.org.

0: Als Sitges tenim les millors col·laboradores.
1: Hola, sóc la Maria Barahona i us envio una forta abraçada a tots els amics i a tots els oients del programa Sitges d'en Víctor Uller. Aquesta setmana us vull proposar escoltar un tema.

Noriko Ueda, contrabaix, Víctor Luis, a la bateria. I us proposo escoltar un tema de Rodgers and Hart que es va composar pel musical Too Many Girls que van estrenar el 1939. És un tema que es diu I Didn't Know What Time It Was. Espero que el gaudiu i que gaudiu tot el disc, que no té desperdici.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Estimats amics i amigues del Sitges, aquí David Pastor amb la recomanació d'aquesta setmana. Els músics de jazz tenim una malaltia, que és que sempre estem fent jocs de paraules. En aquest cas, us porto un nou joc de paraules convertit en un tema de jazz. El tema es diu 1954 o 1954, com es pensa la majoria de la gent, però verdaderament és un tema escrit a 54, és a dir, 1954, perquè és un tema nou. Amb tota aquesta reflexió, us deixo que gaudiu d'aquesta versió que vam fer amb el meu estimat Massimiliano Rolf al contrabaix, Lorenzo Tucci a la bateria i Àlex Condeno al piano, i un servidor, David Pastor, a la trompeta. Al Discubiculum de 2017, 1954.

0: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sitges de Víctor Lleus. Parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria recomanar-vos un compositor, un gran compositor. És un compositor que tant va composar dins de la música del jazz com a la música sinfònica i a la música electrònica. Va ser un dels grans compositors de Hollywood, segle XX. Va fer bandes sonores en pel·lícules com El planeta dels simis, La fuga de Logan, Desafiament total, Gremlins. Estem parlant d'un gran compositor, molt reconegut. Estem parlant del gran Jerry Goldsmith. Aquest senyor d'origen jueu, com el seu cognom indica, va néixer a Pasadena, Califòrnia, el 1929 i ens va deixar també a Califòrnia el 2004. Aquí el tenim amb una pel·lícula de 1967, una pel·lícula que era com una paròdia de les pel·lícules del 007 James Bond, tan de moda en aquells anys. És una pel·lícula que va ser dirigida per Gordon Douglas i protagonitzada per James Coburn.
1: Ian like Flint.
0: Però aquí es va conèixer com F de Flint, que és un vals amb un jazz, diguem-ne, sinfònic arranjat amb una gran orquestra, però que té totes les característiques del jazz. És una meravella, una veritable meravella. Us deixo amb Jerry Goldsmith i Ian like Flint.

Ei, què tal? Òscar Font aquí per portar-vos jazz clàssic. Avui escoltarem un tema que és molt antic, però la versió que us porto no és antiga, sinó que és una versió actual d'un tema que havia enregistrat el senyor Kitori. Ja sabeu que en Kitori era el trombonista que acompanyava a Louis Armstrong a les sessions dels Hot 5, Hot 7, sessions històriques dels anys 20. Més tard, als anys 40, va muntar una orquestra, el senyor Kitori, que la Kitori escriu al Jazz Band, i van registrar uns quants temes donant pas a l'època del revival. Aquests enregistraments fets a San Francisco, per aquella zona, doncs van obrir una nova etapa de jazz tradicional, va tornar a renéixer després de l'època swing, ens plantem ja a final de la Segona Guerra Mundial i apareix doncs aquesta formació. I un dels temes és el que escoltarem avui, que és el Get Out of Here, que vol dir fora d'aquí. Però no escoltarem la versió de l'any 44, sinó que escoltarem una versió actual que van fer els músics de jazz tradicional de Nova York. Molts d'ells acompanyen l'orquestra de Woody Allen, com el Conor Fox al piano, per exemple, o el Dan Lemison al clarinet. I enregistren un disc homenatge amb un senyor que havia mort no feia massa, el senyor Humphrey Littleton, que és un trompetista anglès. Doncs enregistren tota una sèrie de temes i un dels temes que enregistren és aquest que us comentava, el tema Get Out of Here, fora d'aquí.

0: Molt bones, amigues i amics del Sitges.
1: Els millors especialistes del jazz els tenim al Sitges de Víctor Oller.
0: Una setmana més per a punts amb vosaltres per compartir una d'aquestes novetats a l'entorn del jazz i de les músiques derivades. En aquest cas, en mans de Marcel Vallès, guitarrista errant, que acaba de publicar el seu nou treball, derivat també de la seva estada, les seves vivències a un país tan ricament musical com Brasil. Boas Lembrances és el títol del seu nou treball discogràfic que ha realitzat amb la complicitat d'un percussionista, Steve Seham, que juntament han elaborat una dimensió a través de la guitarra i de les composicions de Marcel Vallès i de la riquesa percussiva del propi Steve. Junts han elaborat aquest treball i com a mostra us hem reservat aquesta peça, aquest viatge. Aquest viatge a través de la inspiració i de la musicalitat de Marcel Vallès i del seu company de viatge, de Steve Seham, amb les percussions marcant el ritme i ell marcant la melodia, les composicions, i aquest viatge des de Boas Lembrances, de Marcel Vallès.

0: El programa que esteu escoltant és una reemissió. Algunes dates i hores poden no coincidir amb les actuals.
1: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La recomanació d'avui és la del darrer treball del jove pianista de casa nostra, Biel Harper. Músic que presenta el seu darrer treball titulat Instants i que neix de la complicitat artística amb la cantant Aura Mauri. Such is the passage of time, too fast to fall. Acompanyats per Juan Pastor al contrabaix i Adrià Claramunt a la bateria. Un quartet que explora música original i també versions. Así como seano, plenes de lirisme, partint del jazz com a llenguatge comú i endinsant-se en sonoritats íntimes i contemporànies. I és que el proper 10 de maig, a les 7 de la tarda, els podreu veure en directe al Club de Sitges dintre la programació Jazz al Club que organitza l'associació Sitges Jazz Lab. Podreu aconseguir les entrades a www.sitgesjazzlab.com. De moment, espero que gaudiu d'aquest tema titulat Aura i us recordo que els podreu veure el proper 10 de maig a les 7 de la tarda al Club de Sitges. Que tingueu molt bona setmana i, sobretot, molt jazz.

0: Has escoltat Sitges. Recomanacions didàctiques i musicals.
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Toni Gili, Òscar Dalmau i Pere Pons.
0: Col·laboració especial de
1: David Trevemas del Club Jazz Terrassa.
2: Special guest, Jane Monheit.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
2: Joel from